fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Gràcies. Molta gràcies. No cal, no cal, la veritat, no cal, no cal. Sí, va, sí. Ai, bon dia a tothom. 10 de setembre, dia abans de la Diada Nacional de Catalunya, i és juernes. Sembla que tot va de cara perquè avui puguem passar un bon programa. Ens hi posem molt aviat per acompanyar-te, perquè no estiguis sol, ni abandonat ni abandonada, eh, en aquesta hora tan intempestiva en què la nit encara predomina, eh? Abans que surti el sol, abans de l'albada, ens hi posem per acompanyar-vos, per fer-vos riure i sobretot per escoltar també bona música, perquè som la ràdio musical més trempada de la zona. Els petons de l'Ernest Codina, encantat d'acompanyar-te. Passa un minutet de les 6. I res, cap de setmana llarg, tu, ja tocava. Tocava, eh? Després de l'estiu hem arrencat molt fort i ara es posa bé una mica aquesta bossa d'oxigen que tenim per davant. Aquests 3 dies de festa del divendres, dissabte i diumenge. De moment, comencem parlant del temps d'avui, que sembla que pinta amb sol i ambient agradable. Ahir ja sabeu que l'atmosfera es va desfermar sense contemplacions, eh? Hi va haver un xoc de masses d'aire bastant explosiva, tot i que finalment va ploure menys del que s'esperava, o fins i tot en zones on la pluja no havia de caure amb tanta intensitat. De seguida en parlarem amb la Bel Caral, però vaja, dia assolellat i transparent aquest dijous 10 de setembre, amb núvols alts que entraran per l'oest i deixaran passar el sol. Tramuntana i mestral, febles a la tarda, temperatures màximes agradables i mínimes fresques. Que això està molt bé perquè ens permet dormir amb més tranquil·litat i ja sense el ventilador, en el meu cas. No sé vosaltres com heu dormit, però s'agraeix la frescor de la nit. Vinga, va, després de la conversa d'ascensor que estic tenint sol aquí a l'estudi, us avanço que avui és l'últim programa d'aquesta segona setmana curteta, curteta de setembre, en què ja hem agafat el to de competició aquí al Matina Codina, i per tant, doncs ja ens podem permetre aquest cap de setmana llarg de la Diada de l'11 de setembre per agafar una mica d'aire, com deia, en aquests 3 estupendos dies. Abans, però, us acompanyarem un matí més amb el show i l'equip habituals, tota la informació i tota la festa, notícies, titulars d'impacte, moments delirants, i segur que altres fora de guió que qualsevol dia d'aquests ens portaran de pet a l'Audiència Nacional. També sucarem una mica de pa a l'enèsima golejada del Barça d'aquesta temporada, després que ahir sumés una nova maneta en el seu debut a la Champions al Camp Nou contra el Feyenoord holandès per 5-1, amb doblet de Rafinha, que sembla el nou nou del Barça, i dianes també d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús. Per tant, dos fitxatges nous que també estan fotent gol. I abans de la Diada Nacional, avui el Sergi Ferrer ens oferirà alguns testimonis de catalanofòbia per recordar-nos per què demà no estaria malament seguir manifestant-nos, tot i que hi haurà molta gent que anirà a la platja. I també ens portarà un espot publicitari que l'ANC ha publicat a última hora per convèncer els indecisos. A més, com cada dijous, tindrem les pífies que hem fet aquesta setmana al sempre increïble i delirant Patina Codina, i no marxarem de cap de setmana llarg sense escoltar els moments més cotitzats del prime time televisiu, i tampoc sense escoltar una nova entrega de la Mar de Famosos amb la Mar Puga entrevistant un personatge públic de l'Star System català. Tindrem famosos avui al Matina Codina. Tot això i poc més en aquesta edició 1111. Sembla un telèfon d'emergència. No. 1-1-1-1. Esperem que ens porti sort. De moment, bon dia i moltes gràcies per triar-nos. I que soni Bruno Mars.

0: connectem, de fet, amb l'Albert Tom i amb la seva secció Ràdio Alegria.
1: A Ràdio Alegria posem en marxa el disc horari amb Albert Tom.
2: Bon dia a Maria. Maria. Et saluda l'Albert a Ràdio Alegria.
0: Però què rius, què rius, no entenc.
2: Amb aquest rodolí us donem la benvinguda al Disc Horari, el programa de proximitat que t'apropa l'actualitat fins a casa teva.
0: Perdona, ara no som ni RAC 105 ni el Matina Codina. Ara som Ràdio Alegria i el programa es diu Disc Horari.
2: Disc Horari, sí, que t'apropa l'actualitat a casa, eh? Sí, sí. A tu, que ens estàs escoltant.
3: Que ràbia.
2: Sí, sí, ets tu amb qui parlo. Tu. Tu. No miris enrere. Ets tu, eh? Sentit de l'humor, racionalitat i bona música ompliran les teves oïdes de positivisme en els propers minuts.
0: Sí, positivisme i una mica de vergonya aliena, Albert.
2: Comencem.
4: No m'ho penso perdre.
5: Sóc jo, m'ho ha dit també que era jo.
2: Calleu! I avui és un dia molt especial a Catalunya perquè torna a començar el curs escolar.
4: Albert, que t'apagues.
2: 2026-2027.
4: Què?
2: I des de la peixera em diuen, em fan un senyal de que tenim un nen ja preparat per passar en antena.
6: Ah, sí?
2: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Com et dius?
7: Blau.
0: Em dic Xavier.
6: I què veus? Com es deia el nen?
2: Com dius?
6: Blau.
0: Dius blau?
2: Blau.
6: Blau.
2: I quin és el teu color preferit? El Joan? Cada dia posen noms més estranys.
4: Sentit de l'humor, actualitat.
2: Blau, estem de broma, eh? Com prova la primera jornada de tornada a l'escola?
0: Albert, pots vocalitzar.
7: Suposo que bé.
2: De què tens més ganes? De retrobar-te amb els companys? De conèixer de nou a la professora? Bueno, potser ja la coneixes, però vull dir, o descobrir-la.
6: Conèixer de nou?
7: De retrobar-me amb els companys.
4: Quina entrevista frenètica.
2: Doncs, Blau, et desitgem un bon inici de curs i et puc fer una broma?
7: Sí.
2: 6-7, 6-7, 6-7.
7: Penja'm,
2: home,
7: sisplau.
2: Va. A Maria, adéu.
6: No entès res.
0: Com li pots dir a Maria adéu amb un nen?
1: Ràdio Alegria.
2: I després de xerrar amb en Blau, arriba el torn de la bona música.
8: Epa. Ho sap tothom i és professional.
4: La meva mare,
2: una de les més canyeres de la Guillermina Mota. Vinga, va, que ja comença l'escola. Això es diu Ho sap tothom i és profecia. Subida.

0: És que m'ha agradat molt l'oxímoron que és de les més calleres.
1: Ernè, que te va morir.
2: Entenc la broma, no era una broma.
3: No, és molt bona ràdio.
4: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: parlem un moment de tecnologia, companys, perquè si sou dels que esteu pensant en canviar-vos l'iPhone, heu de parar bé l'orella perquè Sergi Ferrer, Apple, prepara una bona bateria de novetats per aquesta tardor.
1: Ah, sí?
2: Efectivament.

0: aquest presentarà els nous iPhone 18 Pro, el Pro Max, un iPhone plegable.
1: Vamos.
0: No sé per què necessites que es plegui un iPhone, però bueno. Que potser es diu iPhone Ultra, que s'estan quedant ja sense noms. Trauran més rellotges d'aquells, trauran uns AirPods i no sé què. Llavors,

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: La saps tremolen quan vols esborrar-les. Té Apple, 1.800 euros i totes les meves dades personals. Ei, voleu saber quants minuts us durarà avui la bateria? Doncs busca-ho al Safari, que és com Google Chrome, però molt pitjor.
2: Parlem ara de l'iPad.
1: Com? Què?
3: Què?
1: Que puc tenir un aparell que fa el mateix que un mòbil, molt més gran que un mòbil, més incòmode que un mòbil i més car que un mòbil, però que no truca? Posa'm en 3. L'iPad, el producte que et resol exactament cap necessitat. Passeja per l'oficina com un autèntic cambrer del bar Les Petúnies, però amb una pantalla de 2.300 euros que serveix per mirar Netflix amb el compte de la teva exnòvia. I recorda, quan giris la pantalla, l'iPad tornarà a girar la imatge una altra vegada i així mai podràs arribar a veure la sèrie.
3: Uau!
1: És com tenir un portàtil, diu la gent, que encara no ha fet servir mai un portàtil. I té connexió a internet? Però què t'has pensat, pallasso? Clar que no. Això sí, no oblidis explicar-li a tothom que si passigues la pantalla pots tancar l'aplicació. La gent es mor de ganes de saber-ho. Com? Què? Què dius? Que a més de tenir una llibreta caríssima puc tenir un boli inalàmbric que no serveix per res? En vull dos! iPad Pro, ara amb la funda a part.
2: Parlem del Mac.
1: Mac, tal dia com avui, de 1927, un grup format pels científics més importants del món van reunir-se a la ciutat de Brussel·les en el marc de la 5a conferència de Solvay per unir esforços i arribar a solucionar una de les preguntes més rellevants de la història de la humanitat. Com es posa la roba en un Mac? Els Macs, la potència de computació d'un programador de la NASA en mans d'un senyor que només necessita fer presentacions amb el Canva. Vols tancar la finestra? Doncs la X està a la banda que no toca.
3: Oh.
1: T'agradaria fer scroll cap avall? Dóna records quan arribis amunt perquè està tot al revés. I no oblidis esperar pacientment a que es carregui el ratolí amb un cable que es connecta justament a sota el ratolí i impedeix que puguis seguir fer-lo servint. Portàtil car, cafè, matxa i habitació compartida al Raval, la santíssima trinitat de la gent que es mor de gana.
2: I acabem amb un extra bonus parlant dels AirPods.
1: Que són els auriculars.
3: Oh.
1: Evidentment que t'has de gastar 230 euros en uns auriculars d'alta freqüència amb seguiment dinàmic especial personalitzat per escoltar tanto la queria d'Andy i Lucas i no perdre't en cap detall.
4: Gràcies.
1: AirPods, un producte tan fàcil de perdre que van haver d'inventar-se l'app Buscar perquè vegis que efectivament un dels dos auriculars està a la deixalleria municipal.
3: Oh.
1: Això ha passat a casa meva. Si vas a l'app Buscar, trobaràs

0: Sordeu final és la cera que s'acumula als AirPods, no sé si us passa a vosaltres. Ai. I que ràpid s'acaba la bateria. Sergi Ferrer, per sort tu tens moltes piles. Gràcies.
1: De res.
2: Informació, rigor, periodisme.
3: Una delícia de programa.
2: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
3: Un programa casi de lujo.
4: Debería hacer un despertadión.

0: ara ens fem ressò d'un article que vam llegir l'altre dia a La Vanguardia, Mar Puga, que parlava sobre la síndrome de l'olor de peix.
1: Sí.
0: Jo que hi ha persones que sense voler fan olor de peix, encara que es dutxin molt,
1: Sí, pobretes. Sí, sí, sí. Imagina't tenir una olor corporal molt forta que no pots controlar encara que tinguis una higiene perfecta. És a dir, que no depèn de si ets brut o no, o ets net. Mm. Doncs això és el que veuen les persones amb... trimetilaminúria.
2: Toma!
1: No, és que porto tot el matí.
3: Bona paradinha.
0: Es nota que has practicat. No, és que no ho podries haver dit millor.
1: La trimetilaminúria és aquesta coneguda com a síndrome de l'olor a peix i és un trastorn del metabolisme que és poc freqüent, però les persones que el tenen el que poden desprendre és una olor molt forta semblant a la del peix podrit.
0: Concreta el peix, però concreta el, si és lluç, si és rap.
1: L'article diu peix.
4: Canvia molt,
1: No ho sé.
4: A la samfaina.
2: A les sardines a la brasa, per exemple.
1: Sí, exacte. I això és a través de la suor, l'orina o fins i tot l'alè. Per molt que es dutxin, per molt que rentin, no té res a veure, sinó
0: que... Ja no cola que has menjat peix per dinar.
1: És una substància que es forma a l'intestí a través d'uns bacteris que digereixen diferents aliments, però el fetge el transforma i aquesta substància no fa olor, però en aquestes persones el procés no funciona i aleshores és quan desprenen aquesta olor.
2: Podríem dir que aquesta gent ningú li tira la canya, no?
0: No se sap.
1: És bona! Ho hauries de fer amb un personatge.
4: Frivolitzant amb una
3: manera de respecte.
1: No, i aquí ve la part més dura d'aquest trastorn.
0: Endavant.
1: Que és que es dutxen, es posen perfum o poden portar roba neta i això no soluciona el problema, sinó que inclús l'incrementa, perquè perquè per molt que et posis colònia,
3: clar, al final clar, estàs com barrejant.
2: T'has de posar sal Maldon.
1: Sí, bàsicament.
3: Però Alante tomate, claro, és verdad.
4: Ja falta
3: una salsita. Perdoneu. A la papilló.
4: I mona.
3: Volen.
0: No, només un tema que és veritat que aquestes síndromes sempre s'acaben portant a la realitat amb olors que són desagradables. M'entens? O sigui, s'expliciten amb pudors.
3: Es manifesten, és la paraula que busques.
0: Sí, exactament. Mai fa olor de pizza, per exemple.
3: Això, però...
4: No sé si jo vull fer olor de pizza.
0: O de bollicau.
3: A mi m'agrada l'olor a bacalaet, a mi m'agrada.
2: Demano disculpes per el tema aquest del peix, que és
3: massa tard. El mal ja està fet.
2: És un tema una mica espinós.
0: Uns 11.
4: No pot parar.
1: A més, està callat i va pensant què pot dir, saps?
3: Estava callat.
1: Mare meva.
0: Prou, nois.
1: No, va, en sèrio.
0: Digues.
1: No, que la gent deixa d'anar inclús a llocs públics pel problema que tenen.
3: No van a la playa.
4: Clar, que vagin a França, que no es notarà.
1: És igual, podem passar ja.
2: No s'ho passen la mar de bé.
5: Si ets dels que et passes mig matí al lavabo de la feina, aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 105.

0: Així és com ens agrada a nosaltres sortir de casa, cantant així alegrement. 3 minuts i mig i 2:15. Aquest era Nick Yura amb Sant Ruf. Al matí, a Codina de RAC 105, despertant Catalunya en aquest dijous amb regust de divendres. Bon dia, Abel, que no, guapíssim.
1: Què tal? Bon dia, bona hora.
0: Un gust, un honor, la veritat, tenir-te aquí. Ja saps que ens uneix una gran relació d'amistat. I professionalment també tenim aquella química.
1: Sí, no? Un plaer debutar aquesta temporada amb el Matina Codina.
0: No, és mutu. Només ens falta ja que la química sigui sexual.
1: Sexual, no?
0: Ja, sí. No estem tan lluny.
1: No estem tan lluny. Està bé.
0: Escolta, hem de parlar una mica del que va passar ahir.
1: Sí.
0: Com esteu els meteoròlegs, una mica amb el resultat final, perquè els pronòstics no és que es complissin del tot, sí que va ploure a Catalunya. Però potser va ploure en llocs on no us esperàveu que plouria tant?
1: A veure, va ploure...
0: Ni a les hores que plouria?
1: Sí.
0: Aviam, parlem una mica de quin és el tema ara mateix.
1: Una mica, jo també et diré que jo estava de cap de setmana...
0: No, perquè... ja sabem que no és culpa teva.
1: No,
0: ho deien tots els meteoròlegs, no?
1: Ho dic en el sentit que tampoc havia mirat gaires mapes, però sí que una mica, doncs, vaig estar mirant, no, dimarts.
0: O estàs al corrent, no?
1: Sí. I, home, va ploure fort en comarques on hi havia avís, el que passa que no són les comarques on hi havia l'avís vermell. I també de matinada hi havia algunes peces fortes en algun sector del Garraf, però sí que és veritat que va punxar una mica la previsió en aquestes 5 comarques on hi havia l'avís i, en canvi, on hi havia l'avís vermell, en comarques on hi havia avís groc o carbassa, hi va haver alguns aiguats de més de 100 litres per metre quadrat al Ripollès.
0: I que la marçada és a la Garrotxa, he vist.
1: I a Barcelona, mira, després a la tarda, fins al principi del partit del Barça, va estar plovent i en alguns barris uns 50 litres per metre quadrat. A Sitges de matí també van caure uns 60. Sí. Vull dir que molt irregular, però bé, és el que té també aquesta situació de tanta calor i el mar tan calent.
0: La qüestió, va ploure, no? I ja sabem que la meteorologia tampoc és una ciència exacta.
1: Ah, això mateix.
0: Sí,
1: que hi va haver gent putejada amb el tema de les escoles tancades.
0: Sí. El que sabem segur és que això canvia avui, no? I anem cap a un temps més agradable, més assolellat, Abel.
1: Ho hem fet molt bé, perquè baixar la temperatura, s'ha acabat aquella calorada.
0: Ai, sí, hem dormit bé avui.
1: Dimarts encara vam arribar a 40 graus. S'acaba aquella calorada, baixen les temperatures, plou dimecres i després ve un pont o un cap de setmana al llarg de 3 dies i no ha de ploure ni avui, ni tampoc demà, ni el cap de setmana. I farà més caloreta, però no serà una calor exagerada, calor molt continguda tant avui com els pròxims dies, potser diumenge en farà encara una miqueta més, i escolta'm el que dius tu, com hem dormit.
0: Sí.
1: Hem baixat dels 20 graus en llocs de la costa on feia des de mitjans de juny que no ha baixat
0: primer
1: dels 20
0: dia,
1: graus.
0: Primer dia que no obro el ventilador dormint a la habitació de Barcelona, tu.
1: Jo ahir no m'ho vaig posar per anar a dormir,
0: sí.
1: I és més, vaig tancar la finestra i tot. He fresquejat, he dormit tapadet, m'he llevat a 15 graus, a Tiana, que està molt bé. Per tant, si sortiu ara de casa, abrigueu-vos.
0: Tot el cap de setmana llarg serà així a tot Catalunya, Abel?
1: Sí, de pluja no se n'espera, les nits no seran tan fredes com aquesta darrera, però en tot cas, nits de bon dormir, també a la costa, i progressivament aniran pujant una mica les temperatures, però no es dispararan. I no s'espera pluja, avui encara una mica tramuntana moderada cap a l'Alt Empordà, anirà baixant, i una mica de mestral al matí sud del país. Però bé, tens tranquil·la.
0: Està molt bé, ens ha quedat un pronòstic molt maco.
1: Jo crec que sí.
0: Per aquest cap de setmana llarg, que molta gent aprofitarà no per anar a la dia de la manifestació, sinó per fer plans al cap de setmana llarg.
1: Possible.
0: Perquè, clar, encara tenim una mica l'hàbit de l'estiu de no fotre gaire res. No?
1: Llavors, i ara venen 3 dies de cop, no?
0: Mira, l'Aitana te la dedico.
1: Ah,
0: moltes gràcies.
1: Gràcies. Ah, perdó.

0: Like Dana, que ja ha passat per Barcelona amb els seus quatre concerts. En l'últim va parlar molt català. Sembla que això li pot suposar fins i tot la creu de Sant Jordi. N'estem fent un gramassa i tot, potser. Bé, Aitana, amb superestrella, esperem que tu no et superestrellis aquesta hora del matí per culpa de la son. Un petonet de l'Ernest Codina en directe a RAC 105. Per cert, que l'últim concert d'Aitana hi va assistir el discjòquei holandès Martin Garrix, que és un dels meus ídols, per cert, i que s'especula, rumoreja que fins i tot podrien col·laborar en una cançó, cosa que seria la bomba. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Pere, pere, pere i piripi. Va, moment d'explicar la informació i, per tant, posar-nos una miqueta més seriosos. Heu de saber a aquesta hora que Donald Trump intentarà comprar el vot dels nord-americans. Això és molt fort. Ho farà per guanyar les eleccions de mig mandat del novembre. Ha promès que si el Partit Republicà guanya les dues cambres, Congrés i Senat, regalarà $5.000... molta pasta, això, a cada adult dels Estats Units. Perquè, de moment, clar, les enquestes li van en contra i diu, si no compro el vot, això no acabarà bé. Això vol dir que ell fa molt negocis, tant a la Casa Blanca, no? Perquè si et pots permetre el luxe de pagar tants diners a tantíssima gent... Bé, veurem com acaba el tema. No ens movem dels Estats Units, perquè a Nova York més de 100.000 persones demanen a l'alcalde, Zoran Mamdani, que demà no assisteixi als actes dels 25 anys de l'11 de setembre. Els atemptats han signat un manifest reclamant que no s'hi presenti l'impulsen familiars de les víctimes que l'acusen de poca mà dura amb l'extremisme. I el CNI va alertar de les convocatòries per travessar la frontera de Ceuta, però no podia calibrar-ne la gravetat. La Moncloa insisteix que no es podia preveure i els documents publicats tampoc aclareixen si al darrere hi havia el Marroc. El PP, però, els acusa de mentir. En els esports, golejada del Barça, 5-1 al Feyenoord en el debut a la Champions sota la pluja. És la quarta golejada del Barça en 5 partits, ahir amb doblet de Rafinha i també gols de Lamine, Adeyemi i Gabriel Jesús. Per tant, dos nous fitxatges que també l'enxitxen, tu. És la quarta golejada del Barça en 5 partits. És que em sembla brutal. El PSG, per altra banda, va golejar 6-1 a l'Slovan de Bratislava i és el líder provisional, mentre que l'Atlètic de Madrid va perdre 2-1 al camp del Liverpool amb Julián Álvarez de titular. Això el dia que el director de futbol del Barça, Deco, parlarà també als mitjans de comunicació. Cap a 11:45 del matí sabrem... com ha quedat el mercat de fitxatges d'estiu del Barça i també com pinta aquest inici il·lusionant de la temporada de l'equip de Hansi Flick. Més titulars? A veure, la Generalitat i el Meteocat reben una allau de crítiques per les restriccions i les alertes durant el temporal. A les zones on s'havia avisat i on s'havien suspès les classes, la pluja va ser de passo que tamboli, van caure 4 gotes, com aquell qui diu. Protecció Civil, però, defensa que les previsions eren de pluges torrencials i que, per tant, s'havia de fer alguna cosa. I deixen en llibertat vigilada els dos menors detinguts dimarts pel crim de Manresa. La fiscalia demanava que els tanquessin, però el jutge els deixa lliures amb l'obligació de fer tractament terapèutic. Els altres dos menors estan en un centre de justícia juvenil. I l'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI anuncia que hi ha un model que ha resolt una equació dels anomenats 6 problemes del mil·lenni. Es tracta del problema de Navier-Stokes, un dels més complexos de la física matemàtica. Ara ve un científic que acusa OpenAI de plagi i d'aprofitar-se d'un treball seu. I a Barcelona, Collserola continuarà tancada almenys fins l'any que ve pel brot de pesta porcina. Agricultura apuntava a revisar-ho a la tardor, però encara queden 200 senglars a la zona infectada i per això el conseller ha dit a 3CAT que allarguen 3 mesos més el tancament. Pel que fa al temps, ho dèiem ara amb l'Abel Caral, ja hem deixat enrere les tempestes d'ahir i avui l'ambient serà assolellat, però més fresquet, cosa que és una bona notícia després de l'estiu que portem. La mare que em va matricular. Fem una pausa i de seguida la Mar Puga i també l'Arnau Moleta abans de les 7. Que no marxi ningú.
1: RAC 105 Barcelona. Torredembarra reviu el seu passat indià. 15a Fira dels Indians, 12 i 13 de setembre. Amb mercat de productes d'ultramar, jocs tradicionals, música, mostra d'oficis, degustacions i visites guiades. Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
2: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
2: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: Matí.

0: Veus, Marc Puga, aquesta és la Pink. Tu que no sabies qui era la Pink.
1: Perdona, t'he dit, aquesta és la Pink, oi?
0: Sí.
1: Ja està, ja m'ho he estudiat.
0: No, és que avui, que sàpiga... Bé, per cert, estem en directe.
1: Bon dia.
0: Sí, escoltant efectivament la Pink i aquest clàssic que diu So What, una mica de rock per despentinar-nos, només sortir del llit. O de pentinar-nos, perquè com que sortim despentinats del llit, potser ens posa els cabells a lloc, això, eh? Una cançó de despit fantàstica. Deia que avui... La Marc Puga ha sonat el diàling de RAC1.
1: Molt bé, sí, amb no em voleu escoltar aquí, escoltem a RAC1.
0: Amb el nostre company, el Joanet, i el Jordi Basté, han recuperat aquest fantàstic moment de ràdio.
1: I espera que no hem acabat, perquè també la Pink, que avui em fa 47.
0: Això és bastant divertit. Has posat una cançó de la... De la
1: això no és de la Pink?
0: No, això és de la Chapel Roan, la cançó es diu Pink... Pinkònica. Ens acabes de regalar una pífia que és meravellosa. Però és que aquesta tampoc és de la Pink, em sembla.
1: No, que no. Pues aquí posa Pink en els
0: Pink
1: títols.
0: Pink Panthers. Jo te'n poso una jo, perquè és que... Mira, per exemple, aquesta, ja. Ara això sí. Has necessitat 9 dies, ja, per fotre la pota fins al fons.
2: Yo les adelanto que vamos bien, ¿no? Por lo que
0: home,
2: hemos
0: molt
2: visto.
0: Bé, anem molt bé, anem molt bé. No tinc prou feina jo a conduir, dirigir i presentar aquest programa, que a sobre he d'anar rectificant tots els errors que fa la Marc Puga.
1: Disculpa, Ernest, què faria sense tu? Només escolta, faig que aprendre.
0: Això et fa única i especial, la veritat.
1: Sí, superespecial.
0: Molt. Bé, a veure si guanyes el diàling de la setmana.
1: Mira, tant de bo.
0: Ja sabeu que aquesta va ser una pífia que vam fer a les efemèrides d'un dia d'aquesta setmana, el dia que la Pink feia 47 anys. I ara repassem les commemoracions i aniversaris d'avui, 10 de setembre, abans del cap de setmana llarg. Marc Puga, endavant.
1: Als Estats Units, el 1990, ara fa 36 anys, s'estrenava per primera vegada això.

0: Tu tia irà a saber leer. Saps aquesta cançó?
1: És que us he de dir que... Sí, home, i tant que m'ho sé. Sí, jo ho veia, això. Em sembla que ho feien Antena 3, pot ser?
0: Crec que sí. Jo ho veia com a Neox. Bé, ara anem amb una notícia més trista. Canviem el to de música. Posa l'hora dels adeus. Perquè el 10 de setembre del 2006, després de guanyar el Gran Premi d'Itàlia, Schumacher va anunciar que deixava definitivament la Fórmula 1.
1: Ja recordem que el Michael Schumacher continua molt malament d'aquell accident que va tenir esquiant, que el va deixar absolutament...
0: Sí, un coma de molts anys.
1: Com un pal. 6:45, va.
0: Ja escoltem aquest temacle de Nirvana, perquè el 1991 es llançava mundialment Smells Like Teen Spirit de Nirvana, una de les cançons més importants i icòniques de la cultura popular.
1: T'he dit una cosa, m'estan agradant molt les efemèrides d'avui perquè em transporten a la meva adolescència.
0: Veus? Sí,
1: entre el Príncipe de Bel-Air i Nirvana, és que com als 90 no hi havia res.
0: Increïble.
1: T'ho dic de debò, eh? Jo sé que hi ha gent que deu pensar, home, van ser millor els 80, però clar,
0: però
1: els 80
0: no.
1: Jo no hi era, carinyo, jo no hi era.
0: I hem de dir que avui és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Per tant, des d'aquí ho mencionem.
1: Quins famosos bufaran avui les espelmes?
0: Doncs mira, avui el Josep Pedraró bufa 61 anys.
1: Home, el felicitarem.
0: Home, el felicitem.
1: Becarios.
0: Becarios, Pedraró, felicidades. També el president del PP, Alberto Núñez Feijo, en fa 65. El director de cinema, David Trueba, en fa 57. Sí. I anirem amb un actor meravellós, l'actor Colin Firth, que es va fer molt famós a Mamma Mia amb aquesta cançó. I can still recall our last summer. I still see it all. No puc. Walks
1: along the same. Ja està. In the rain.
0: Avui fa 66 anys, i el que avui també fa anys, sí. I és un mite per la seva Nadala més popular.
1: Ja hi som amb les Nadales.
0: És que avui José Feliciano en fa 81. Com n'hem d'escoltar això?
1: Sempre trobes la manera de colar-me una Nadala a aquesta hora del matí.
0: Aviam, si ahir Michael Bublé fa anys, avui José Feliciano, imagina't demà Maria Carey, què hem de posar?
1: Haurien d'haver fet cançons de la Castanyada, perquè aquesta gent va néixer més cap a la tardor que més cap al Nadal.
0: Però vam fer famosos al desembre, que jo queda dit.
1: No, ja. Jo que t'anava a dir que ens havies entendrit amb la cançó anterior.
0: Ja, que maca.
1: I ara, cop i volta, ja estem aquí amb el fred, les bosses, el tió i els polvorons. 13 minuts i les 7 del matí. Cop d'ull al Zodíac. Va, tindreu sort avui, matineros, o no?
0: Doncs mira, si avui ets Taura, pots rebre una proposta inesperada. Epa. Avui alguna cosa que portaves temps esperant pot començar a desbloquejar-se. Pot ser una resposta, una proposta, una confirmació o simplement una sensació de dir per fi sé el que vull. Si ets Bessons, si ets Gèminis, el signe que pot conèixer algú interessant avui és aquest. Tens una energia de connexions. Una conversa aparentment casual pot acabar sent molt més interessant del que semblava al principi. I si ets Capricorn, avui ets el signe que pots fer una jugada mestra. Pots prendre una decisió pràctica que et pot beneficiar més endavant. No serà necessàriament espectacular ni farà soroll, però d'aquí uns dies miraràs enrere i diràs: sort que vaig fer això.
1: Doncs vinga, molta sort en aquests 3 dies de festa. Tu faràs algun pla especial o no?
0: Cap ni un, em quedaré a Barcelona. No, m'ha estartit, però finalment Barcelona m'està dient, no marxis, queda't.
1: Ja deus tenir algun pla, no?
0: Bueno, tinc cosetes, sí.
1: Bé, després ho expliques, perquè ara el que toca és escoltar el hit que has escollit avui perquè la gent salti del llit.
0: Sí, avui saltaran i la cantaran, perquè és un hit que coneix tothom. I és que a mi em va passar una cosa, vaig anar a un esdeveniment a la nit i tornant amb el cotxe cap a casa va sonar aquesta cançó que feia temps que no escoltava i la vaig cantar, Ernest, a ple pulmó.
1: Però que va sonar vol dir que estàveu escoltant la ràdio o la vau posar expressament?
0: No, estava a Spotify posat i va ser una aleatòria, una playlist de pop 2000.
1: Sí, endavant.
0: I la vaig cantar tan cridant que va ser com un... Em vaig desfogar.
1: Sí, què dius, loca?
0: Desfogar, sí. I avui vull que la gent que estigui al cotxe, a la dutxa, estigui despertant, la canti perquè tothom se sap. Universo sobre mi. Quiero vivir.

0: Molt bé, tinc un problema, Arnau Mulet. Bon dia, Arnau Mulet.
1: Ei, bon dia, què tal, com esteu? Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona.
0: M'agradaria molt dir-te que estic bé, però ara mateix m'ha penjat l'ordinador.
1: Què dius?
0: Sí. Posa link up, no HDMI signal. És a dir, no hi ha senyal de l'HDMI. Per tant, de moment haurem de fer la secció a capella. Vull dir que...
1: Una autèntica meravella per l'audiència.
0: No,
1: mira que... Anava a felicitar-vos per aquesta cançó estratosfèrica que ha posat la Mar, perquè ell ha dit, espero que la gent la canti al cotxe. Ha passat això, Mar,
2: veus?
1: Ha passat.
2: És que jo
1: ho
2: sabia.
1: He posat el volum a tope i l'he cantat. Sí,
2: jo ho sabia,
1: sí,
2: que era un moment de nostàlgia. Aquí l'Ernest i jo també l'hem cantat a ple pulmó i ha sigut un subidón fins que s'ha aturat l'ordinador,
0: sí,
2: a sobte.
0: I a més, no sé com ho faré ara per arreglar això, perquè... Què vol dir? Que
1: fica un vinil, no tens algun vinil per aquí o alguna cosa, una cinta?
0: Estic tirant música des de l'ordinador d'emergència.
2: Perfecte.
0: El que sí que puc és abordar el tema d'avui. D'entrada, què faràs aquest cap de setmana, Mulet? 3 dies per davant?
1: Res, absolutament. No, jo demà la meva estimada senyora treballa tot el dia, per tant, em quedaré per la zona d'Osona. I possiblement el cap de setmana marxem un dels 2 dies a la platja, però tampoc ho tenim molt clar. És una cosa que hem d'acabar de parlar, perquè
2: perquè
1: en Pau està
2: clima...
1: demanant que vol anar a la platja, saps?
2: Sí.
1: Llavors, si ell ho demana, s'haurà de fer.
2: Home, és que si el Pau demana, el Pau mana.
0: Escolta'm,
1: correcte.
0: De què parlem avui, Mulet? Perquè jo ara tinc aquí un incendi que no sé com arreglar-lo.
1: Cuida, tranquil. La Mar parla i omple l'antena. Mar, endavant. No, és broma.
2: No,
1: escolta, doncs mira... com heu dit, avui és dijous, probablement molta gent, com que demà és festa, vagin a sopar fora amb amics, alguna cosa així.
0: Sí.
1: I si coneixes la gent amb la que vas a sopar, podries pensar que cadascú paga el seu. Això podria passar. Però la gran majoria de gent acaba pagant a mitges. És així o no, amics?
0: Sí, som catalans i sí, clar.
1: De fet,
0: no està l'horno para bollos, vull dir que ja està tot prou car com per anar pagant el compte dels altres.
1: Doncs possiblement això que intentem fer perquè ens sembla que és una cosa més econòmica, no és així. De fet, no sé si tens la possibilitat de tirar el tall que té enviat.
0: Sí, perquè l'ordinador que se m'ha espatllat no és el...
1: Doncs endavant, escoltem.
0: Vinga. Anem al moment que he de canviar. Vale, vinga.
3: 72 desconocidos en mesas de 6. A unas mesas les dicen cada uno paga lo suyo. A otras la cuenta se divide entre todos. Los que pagaban lo suyo pidieron la caña y la tapa. Los que dividían pidieron el solomillo. Y no eran peores personas, era matemática. Un plato de 18 euros dividido entre 6 a ti te cuesta 3. Los otros 15 los pagan ellos. El detalle es que los otros 5 están pensando exactamente lo mismo. La cuenta subió un 37%. Y tú, que ibas a pagar 10,40, acabaste pagando 14,25.
0: Vinga, Mulet, explica'm això.
1: No, per tant, la cosa és que la gent es pensa que dividint el compte després acaba sortint més econòmic, però no és així. Acaba pujant un 37% més. Per tant, si avui aneu a sopar i quan i us diuen, ei, anem a partir el compte, doncs que sapigueu que la cosa acabarà pujant més del que teníeu pensat pagar. Val? És així?
2: Vale.
1: Ja està, fins aquí la meva secció. No sé si voleu comentar alguna cosa més.
0: No, però
1: tot potes en l'aire.
0: M'agradaria compartir amb els oients...
2: Han de saber el que està passant.
0: No, m'agradaria...
1: És que no m'heu escoltat, ja ho veig.
0: Jo no t'he escoltat gens ni mica, però tu entendràs que se m'ha parat. Això ho ha d'entendre, és a dir...
2: No, jo tampoc t'he escoltat.
0: La gent en els seus llocs de treball també té els seus problemes informàtics.
2: I ara mateix tenim un greu.
0: El que passa que aquests problemes informàtics no són el pal de paller o poden fer una altra cosa. Però jo, si no tinc ordinador,
2: no puc
0: tirar. El que sí, per sort tinc un ordinador d'emergència que em serveix ara per tirar la Shakira mentre jo arreglo l'ordinador principal.
1: Meravellós.
0: Mulet, moltes gràcies i ho sento per no haver-te dedicat l'atenció que et mereixes.
1: No, tranquil.
0: Total i absolut.
1: Ara quan arribi t'ho explico amb calma a veure si t'interessa.
4: RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
1: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.

0: Codina, Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
2: Doncs jo només sento la carretera.
1: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
5: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Perfecte, aquí el tens.
5: Ja?
6: Ja.
5: Sí?
6: És així.
5: De debò?
6: I tant, de debò.
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. BVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
8: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
9: Yo guys,
10: what's up?
9: Another
10: RAC 105.

0: Vinga, va, família, another, a tot i al matí de Codina de RAC 105. A veure, anem una mica perduts, perquè hem de dir que hem d'explicar a la gent que hem hagut de fer un canvi d'estudi, perquè l'estudi nou ha mort la pantalla.
1: Sí, són obres.
0: Mira que és jove, la pantalla, però sí. ja l'ha palmat. I això provoca que haguem hagut de tornar a l'estudi d'abans a fer unes commutacions, a veure, unes qüestions tècniques que ara tampoc la gent... El resum seria que ha començat el programa atropelladíssim.
2: Sí, una mica, eh?
3: Sí, un control al suprimir molt gros, digui.
2: Sí. Jo t'he portat el cafè, jefe, de l'altre estudi.
0: Moltes gràcies, que és... Però bé, crec que ningú ha notat res, que tot està, diguem-ne, en ordre, més o menys.
3: Bueno, va notar nadie nada, s'he vist tirado 14 canciones seguides. Bueno, va notar nadie nada.
4: Però la música de RAC 105 és tan bona que la gent ho ha agraït, perquè l'alternativa que era, les talls d'actualitat del Cazorla, però bueno, ja, quin fàstic de contingut.
0: De fet, ara mateix no tinc ni bases, vull dir que això és un espectacle. Jo crec que la gent està enganxada, però, de dir, a veure, com,
5: sí,
0: acabarà,
5: a veure què passa.
0: Com acabarà aquest desastre.
3: És curiós, no? Perquè havien rebut un missatge així com del tema de la numerologia, perquè avui és el programa 1111. I auguraven una sèrie de coses que no sé si s'acaben de complir.
4: Estàs dient que això és obra del diable!
5: Què ens deien?
3: Ens deien, felicitats pel programa 1111. Numerològicament, 1111 és un inici de temporada con orden y equilibrio para sacar vuestro liderazgo en antena.
5: Pues no tiene pinta, ¿eh?
3: Coincide con el día de hoy, que suma 29. Es un maestro oculto, quiere decir, cuando saquéis esa maestría que lleváis, petaréis el mundo de la ràdio. Per tant, no ho hem fet encara, suposo.
4: Igual vam comptar malament i avui és 1113.
0: Potser més que petar era... O sigui, petar literalment, que petava, que petava tot.
5: Té sentit.
0: Bé, Lillo, tu te'n recordes com anava el telèfon d'aquí o no?
2: Perfectament.
0: Creus que podrem fer la trucada despertador de...
4: Vinga, Adam.
0: Prova de la línia 1, anem a intentar...
2: Quan t'he fallat en aspectes tècnics?
4: Alan, jo recordo una vegada que et van demanar a veure si hi havia línia i per comprovar-ho vas agafar el mateix telèfon que no tenia línia per trucar.
2: Sí, sí, línia n'hi ha. Ja ho havia comprovat abans.
0: Té pinta que sortirà molt bé el programa avui.
5: Línia n'hi ha.
0: A veure.
5: N'hi ha.
0: Tocaria trucar aquí.
3: A la Marta.
0: Vale, un segon, que estic jo ara baixant pàgines del guió, perquè clar,
5: la Marta?
3: Pàgina 7, Marta, jo estic aquí, a veure que em truqueu.
0: Que fa 50 anys, va.
3: Home, jo soc més jove.
0: Silenci.
6: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Ho anirem posat tot en ordre, eh? És agafar la línia 1, no?
7: No està disponible en este momento.
4: Sí.
7: Por favor, deje su mensaje después de la señal.
4: Avui tot va bé.
0: Ara no m'atreveixo a obrir telèfons perquè crec que els tinc desviats a l'altre estudi. Llavors, no, podem funcionar per WhatsApp, si voleu.
3: Ah, mira.
0: Que és el 608-717-141. El primer àudio. Vull que sigui un àudio.
3: Sí.
0: Que reclami aquest xec de 50 euros i que ens digui que això que està passant avui d'antena no és tan greu. O no, que ens expliqui també una mica com
5: està vivint,
0: com ha sonat aquest...
3: Què hagués fet ell, en cas de que li hagués passat això per arreglar-ho?
2: Però no li cridis, eh? Perquè abans t'he dit, bueno, tranquil, no passa res. Però com no ha de passar res, si no estem sonant?
5: Sí, ha sigut alarmant el
2: tema.
0: A veure, deixa'm preguntar-li al Toni Clapés si ha vist bé la nostra capacitat de reacció.
8: Sí, no, molt bé, molt bé. Sobretot normalitzar, començar a les 7 i 10 i dir, bueno, al final no passa res, hem començat igual i no s'ha notat. Home, com no s'ha de notar si heu començat 10 minuts tard?
4: Fem el que podem amb el que tenim.
0: No tinc ni el WhatsApp web obert, però el que farem serà reproduir des del meu telèfon al micro, si és que no pot ser més rudimentari. L'àudio guanyador dels 50 euros de Montse Interiors. Okay. Hola, bon dia.
9: Hola, doncs jo el reclamo. 50 euros de Montse Interiors, que m'anirien superbé. Bon dia.
0: Ah, ja està.
5: No ens ha explicat res.
3: Ha volgut ser la més ràpida.
4: Però de veritat us voleu arriscar a tenir un altre missatge que no funcioni, que caigui WhatsApp, caigui l'antena de Collserola per un senglar?
0: No, no, però a mi em sembla de molt mala educació. Aquest oient no la volem perdre, l'estimem moltíssim. I a més a més té una veu de bona persona. Que...
5: Sí, és
4: ara ve un pro.
0: No, però no s'ha ni presentat. Hòstia, sóc la, què sé, sóc la Maria Montserrat des de...
5: I ha anat ràpid.
4: Truca-la per WhatsApp.
0: Des de Calldetenes.
4: Truca-la per WhatsApp, sí, que es foti ara. No,
3: es diu Emma, es diu Emma, perquè veig aquí la informació del contacte.
0: Molt bé. Doncs res, 50 euros regalats de Montse Interiors, i si us sembla, farem ja una pausa per la publicitat,
4: sí,
0: a veure si ho podem posar.
4: Guanyat.
0: Sí, a veure si podem...
3: Amb això el cigarrillo, ara, no?
0: Mira, m'encantaria, però és que tinc molta feina a posar tot això a lloc. Ara tornem, matineros. Gràcies per escoltar-nos. Coma... malgrat tot.
5: Oh.
10: Vols el llit ideal?
11: Montse Interiors.
10: Vols brodar un barnús amb el teu nom?
11: Montse Interiors.
10: El que necessitis per casa teva, demana-ho a Montse Interiors, perquè són fabricants amb taller propi. A més, pots comprar per telèfon, online o a la botiga, i recollir-ho a casa o a la botiga. Amb Montse Interiors tots són avantatges. Montse. Interiors. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
12: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
13: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
14: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs Punès, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
16: Carlàs canvia, Carlàs repara.
17: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
18: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
17: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744. Thank you.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Vinga, va, tira, acudirà en directe amb Tame Impala i aquesta que es diu Dràcula, mossegada el dijous amb regust divendres en directe a RAC 105, despertant Catalunya, que és el que més ens agrada fer del món.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: En el meu cas, més que menjar i l'altre, fins i tot. Passant, bon dia, president.
3: Bon dia.
0: Passant, i visca
3: el Barça.
0: Visca el Barça, sempre, home, d'escà. I més després del d'ahir, que ara repassarem amb el Xavi Cazorra. Bon dia, Xavi.
4: Hola.
0: Passant 4 minuts, un quart de 8. Ahir, sota la pluja, el Barça va tornar a fer màgia.
3: Ara. Sí.
5: Ara.
4: Bravo, president, bravo. Gràcies. 5-1 al Feyenoord. Segueix el festival de gols dels 5 partits que ha jugat el Barça aquesta temporada. En 4 ha marcat 5 gols. I us porto el de Rafinha i el gol de falta de Lamine Yamal.
6: Ara és Cancelo qui obre el camp, i Adeyemi qui juga per dins. L'obertura de Pedri per la mínima mal. La mínima mal, Rafinha, l'autopassada de Rafinha, entre l'àrea, Rafinha, retel de Rafinha. Gol!
3: Oi, oi, oi,
6: oi, oi,
5: oi,
6: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
7: Bé, sí.
4: Crec que es mereix guanyar la pilota d'or. Per mi és genial, un jugador excepcional. I crec que se'l mereix.
0: Que maco que és Hansi Flick, que és com el meu pare. Flick is on fire. No parem de golejar. Flick is on fire. Que marquen tots, eh? Vull dir, Lamine Yamal està en un estat de forma increïble. Ha tornat. Rafinha és el nou que buscàvem. I els nous fitxatges també. Ahir va marcar Gabriel Jesús i també l'Edamame, que dius tu.
3: Va fotre un gularro, tu.
0: Sí, sí. No, un Barça que es veu compactat, que fa una mica de tiqui-taca i que és molt superior als rivals. Veurem, de moment, si hi ha algú que és capaç de plantar cara

0: Aquest equip que va disparadíssim.
1: Quin bolarro vaig fer de falta, tio. Vaig fer
0: Perdona, es va obrir la barrera, també.
1: Ja, bueno, com Moisés, que va obrir les aigües.
2: I els dos defenses del Feyenoord encara els busquen, els de la retallada de Rafinha, mare meva.
0: Més coses, Xavier.
3: Doncs anem a un altre tema, perquè va veure's més pluja de gols al Camp Nou que no pas a Catalunya ahir, on cap a les dues del migdia es van aixecar les limitacions al desplaçament i l'activitat sanitària. I just després va començar a ploure, que flipes. En fi, molt bé, aquí el qui fos del govern amb les alarmes dels nassos. Un tema del que vam parlar la Natza Ferrer a l'Està Passant.
4: Aquest migdia s'han aixecat les restriccions pel temporal de pluja que havia d'afectar 5 comarques. I com ho han anunciat? Amb una alarma.
5: No!
4: Prou! O sigui, l'alarma que et diu que s'ha acabat l'alarma. Però l'infart que te l'emportes igual. I jo, entre ahir i avui, he mort 4 vegades.
5: Doncs
4: ja.
5: Fas bona cara, eh? Jo no sóc experta en alarmes, però el so per dir que comença un perill i el so per dir que ha acabat, doncs no hauria de ser el mateix, no? O sigui, no ho sé, per dir que està tot bé, posa una cançó de l'Aitana, per exemple, no?
3: Olé!
6: Molt bona. Però no sé si em permeteu un petit acudit a aquesta hora del matí relacionat amb l'Està Passant.
2: El dia idoni i el millor moment del dia.
6: Si aquesta col·laboradora fos astronauta, seria la... Nasa Ferrer.
0: La Nasa Ferrer. Ha valgut la pena, sens dubte. No, però estic d'acord una mica amb el que deien a l'Està Passant, que poguéssim triar nosaltres una mica quin, com el mòbil, no?
2: Sí.
0: Quina alarma sona. I també estic d'acord que si el pronòstic meteorològic realment és de debacle, no? De pluges, d'un tsunami, la gent s'ha de quedar a casa. Però, clar, després que falta afinar.
2: No,
0: la meteorologia no és una ciència exacta.
2: I no pot sonar igual una mala notícia, que és inundacions, tothom a casa, que una bona notícia, que és han marxat ja les inundacions, tothom fora de casa.
0: Què fas a casa? Surt del carrer ja.
2: Surt a veure.
3: No? Sí, és l'alarma fotent-te la bronca.
7: Exacte. Per estar a casa. Encaixar-se, m'agradaria veure-us a vosaltres en aquesta feina.
3: Molt bon dia, Francesc.
7: Tan complicada.
3: Gràcies, bon Francesc. I ojo amb això, que sentirem ara, perquè aquesta matinada Donald Trump ha ofert als seus ciutadans, als Yankees, calés en metàl·lic. Sí, el seu partit, el republicà, manté el control del Congrés.
8: Com que ens ha anat tan bé i el nostre país està guanyant tants diners, us faig aquesta promesa. Si els republicans guanyen la Cambra de Representants i el Senat, tots dos, gràcies al nostre èxit econòmic, pagaré a cada ciutadà adult dels Estats Units $5,000.
9: For $5,000.
10: Que llueva dinero.
0: Bueno, la nova trompada, no? Realment, ell veu una trompada a les enquestes perquè això li va molt en contra, és a dir, li estan molt en contra ara mateix. Però vaja, és una cosa molt americana, no?
2: És mega il·legal, això.
0: Sí, clar, és comprar el vot directament.
2: Clar.
11: No, és voluntari, tu pots no acceptar.
2: Clar, sí.
11: Els $5,000, no? Sí. No et compro automàticament el vot, you know?
0: I vale. Això vol dir que en guanya molts de diners, també, estant a la Casa Blanca, sí. Que ja és corruptela, no? Una cosa ja és suborn, per entendre'ns, no? Compro el bo, i l'altra és que si pagues tants diners que en guanyes molt ostentant un càrrec polític.
2: Hi ha gent que diu que aquelles obres que ha fet a la Casa Blanca, que ha ampliat la sala de ball i no sé què, que realment el que hi ha a sota és un búnquer amb un exèrcit privat que està contractant mercenaris per, si perd les eleccions, atrinxerar-se allà i dir, si voleu treure'n de la Casa Blanca, us espero en fila índia.
12: Muy bien.
13: El doctor Ferrer, con sus teorías.
12: Claro, está lo de los aviones que nos fumigan.
2: Lo he visto en tu programa, Iker.
13: Te voy a invitar más.
0: Si algú és capaç de fer un cop d'estat, és ell, que ja ho va fer quan va perdre les eleccions, en favor de Joe Biden, que va entrar aquell senyor, aquell vikingo allà.
2: Sí. Ai, sí!
10: Amb un tatu del Betis.
2: El Capitoli.
0: 5 minuts i 2:15, Cazorla, moltes gràcies. Molt bé, no t'ho perdis, ara se n'ha mort el ratolí.
10: Joder, macho!
2: Ara quin estudi anem,
5: quin bon dia!
0: Ho estàs veient o no?
10: Sí, està...
2: Dóna-li un cop.
0: No, ja li he donat.
3: Passa, Josep, què està passant?
2: Doncs gira la pila.
10: A veure, és que me toque. Este estudio no presento el programa, ¿vale?
3: No lo presentas tú,
5: Josep. Oye, esto cumple, felicidades.
0: Deixa'm... Sí, ara el felicitarem. No, és que tinc un problema molt greu, que és que ara no va al ratolí.
2: Has d'obrir la tapa, girar la pila i funcionarà. Fes-me cas. O si no, apaga-li en
3: cel·lo. Si no va con pila, si són de soc, que són.
0: Si no té botó per engegar i parar aquest ratolí.
2: N'ha de tenir un moment, ara vinc. Alimenteu l'antena, Marta, explica un acudit.
0: No, sí, sobretot, la Marta explica un acudit.
3: No,
9: pues molt nerviosa.
0: No, però sí que m'agradaria demanar explicacions al Novoi, a Dimitri, que va ser el cap d'obra encarregat.
14: Bueno, el ratolí se va fer un empalme con un cable antic que teníem, y entonces puede ser que cable ha saltado. Las pilas se van posar d'un Wallman que tenia mi primo Hassan.
15: Ah, bona idea.
14: Tenia un Wallman i bueno, no el feia servir molt. Sí. Entonces yo creo que pilas son buenas, son noves.
6: Bueno, a més, perdona, avui dia que fan les coses que no saps ni per on va l'energia, no saps per on es posen les piles.
3: Aquesta frase sembla que te l'hagi escrit l'Alan.
16: Home, sí que se sap, Toni.
3: No saps ni per on va l'energia. Sí. Dit,
6: Perquè està compacte el mouse.
0: Ara sí,
16: bé. Compacte el mouse, ningú diu mouse.
0: Realment, més que locutors de ràdio, ens podríem considerar Max, perquè diguem-ne que tirar endavant un programa matinal d'aquestes característiques, aquestes dimensions amb una escorpió i una espardenya és realment lloable i de ser molt aplaudit.
14: Ja, funciona,
0: ja va el ratolí, no sé què ha passat, però ja...
17: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
0: I com que ara anem tard, hem de fer el temps, perquè si no ja no el podem fer. Bon dia, Abel Caral.
18: Bon dia i bona hora.
19: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Que un... Bueno, res, que no, que com a mínim, els recursos mínims.
6: Tot malament,
0: no, per treballar. Abel Caral, guapo, què, com estàs després del que va passar ahir, no?
18: Bé, jo
0: que
18: bé.
0: És que
15: jo
0: no,
15: bé,
0: no va ploure on havia de ploure, però sí que va ploure, no? En bé. Alguns llocs va ploure molt, potser a l'hora que no tocava, no sé si estava previst, per exemple, que plogués a l'hora del partit del Barça.
18: Jo m'esperava que la pluja marxés abans que comencés el partit, va marxar la primera part. Sí que és veritat que, per exemple, de matinada hi va haver un ruixat fort a Sitges, al Garraf, una seixantena de litres per metre quadrat. Al final a Barcelona se van acabar recollint una cinquantena en alguns barris, i sí que és veritat que hi havia comarques del nord del país on no hi havia vist vermell, que va ploure molt. A Sant Pau de Segúries, o Segúries, al Ripollès, més de 130 litres per metre quadrat, a Ripoll, 110. En tot cas, tempestes que sobretot van afectar el centre i nord de Catalunya, que això sí que és el que estava previst. Sí que és veritat que les hores no van acabar d'estar apamades, no, i en molts casos la pluja es va quedar més sobre el mar que no pas...
0: I els nanos que eren de les comarques on s'havien per les classes, miren per la finestra aquell solete que feien.
14: Exacte.
6: Ho veu fer molt bé.
0: La qüestió és que s'ha dormit molt bé aquesta nit, perquè han baixat les temperatures, ha refrescat, i ara ve un cap de setmana llarg, que molta gent aprofitarà per fer altres coses. Com pinta el tema?
18: Doncs pinta molt tranquil. Hem tingut el canvi de temps dimecres, ens ha portat tempestes, ha foragitat la calor excepcional que van tenir. Dimarts encara es va arribar a 40 graus dimarts anglès a la selva, rècord en aquest observatori del Servei Meteorològic de Catalunya. I en tot cas, d'entrada, això, avui s'ha dormit bé. Hem baixat a 0 graus a Das, a la Cerdanya, 3 a Puigcerdà, 6 a la Seu d'Urgell, 12, 14, 15 a moltes zones de l'interior del país. Temperatures que han baixat fins als 15 graus en alguns punts de la costa, on des de mitjans de juny, pràcticament 3 mesos, no es baixava dels 20. Per tant, més d'un potser ha recuperat la flassadeta o un llençol. S'ha dormit bé, es dormirà bé els pròxims dies, tot i que les nits seran una mica menys fredes, i de dia aniran pujant les temperatures. Avui ja farà una mica més de calor que no pas ahir, en molts casos, tot i que cap a Ponent, cap a la Vall de l'Ebre, baixen un parell de graus les temperatures. Però en tot cas, calor molt contingut avui, i els pròxims dies farà més caloreta de dia, no tan fred de nit com aquesta passada matinada, i això, temps tranquil, temps estable. Avui encara en tramuntana moderada, que a la tarda sobretot tenia la baixa cap a l'Alt Empordà.
0: Abel Caral, moltes gràcies.
18: Té
0: més rotllo que una persiana, el Caral.
15: Sí, déu-n'hi-do.
17: Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
20: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
17: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I ara les notícies. Actualitzem titulars.
21: Barberà Padilla.
0: Ho hem fet bastant bé, això són 2:15 en punt de 8. Comencem parlant de l'allau de crítiques que ha rebut tant la Generalitat, ara ho dèiem, com el Meteocat per les alertes de les pluges d'ahir.
22: Doncs sí, perquè les zones on s'havia avisat i on s'havien suspès les classes, a 5 comarques, hi va ploure poc. Protecció Civil defensa que les previsions eren de pluges torrencials i justifica així les restriccions.
23: És culpa del noi que es toca la panxa fent música, de la Mel Caral.
24: Sense dubte, president.
23: Plourà molt, president, apreta l'alarma. Jo vaig apretar l'alarma.
24: Ara.
23: Que dimiteixi.
22: Mentrestant, a Barcelona, Collserola continuarà tancada, almenys fins l'any que ve, pel brot de pesta porcina. Agricultura apuntava a revisar-ho a la tardor, però queden 200 senglars a la zona infectada i per això s'allarguen 3 mesos més al tancament.
0: Els conec. Pobres els ciclistes que no poden anar a Collserola.
22: Pensava que era, coneixies els senglars. Dic,
0: sí, sí, no, sí que els conec.
2: Ah, clar, d'acord. Sí, tenen un grup de WhatsApp.
0: Va, en plana internacional, parlem de Donald Trump.
22: Sí, perquè ha intentat subornar els ciutadans nord-americans per guanyar les eleccions de mig mandat. Ha promès que si els republicans tenen majoria al Congrés i al Senat, regalarà 5.000 euros a tots els adults del país.
1: Que guapo, tio.
0: Jo me'n vaig empadronar-me allà.
2: Sí, sí, sí.
0: Un temps, no estaria malament. Bàrbara Padilla, moltíssimes gràcies.
22: A tu.
0: No ens imaginem, no?, a Catalunya sortint Salvador Illa dient si guanyen les ja pròximes eleccions...
23: O un ampolla d'oli de Heim per tothom. Per
0: una mica menys ambiciós.
23: Bueno.
0: Ara tornem.
4: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
9: Quina ràdio escoltes?
4: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
21: RAC 105 Barcelona.
24: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
25: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
26: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
27: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
28: Únic, s'escriu amb H o sense H?
29: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
30: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
31: Ocasión Plus.
32: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
26: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Ja sabeu que tot sovint a RAC 105 ens encomanem a la deessa Lady Gaga perquè deixi aquesta estela, aquesta atmosfera de diva, no? Aquest ambient de glamour i també d'energia amb un dels seus hits, Abracadabra, que passa pel Matina Codina per despertar Catalunya en aquest dijous 10 de setembre amb un clar regust divendres.
1: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I atenció, perquè la Mar Puga ens porta una notícia bomba a aquesta hora del matí. Passa.
2: Bomba, bomba, bomba, i és sobre les Spice Girls.
3: Oh!
2: Han revolucionat les xarxes socials i els seus fans amb un vídeo bastant misteriós a les xarxes que van publicar ahir a la tarda i apunta que aquest dijous 10 de setembre a les 2 del migdia hora britànica, per tant aquí a les 3 del migdia, a les 15 hores,
0: una hora més en Catalunya,
2: anunciaran alguna cosa forta.
3: Què m'has contat?
2: Sí, en el vídeo veiem pistes, i és que el vídeo està gravat a les mateixes escales de l'hotel on es va rodar el videoclip de Wannabe.
3: Ai, ai, ai, aquesta
2: mena de reel, i sona aquesta cançó de fons, Wannabe, i a més hi apareix un diari amb un missatge que pregunta als fans si saben cantar, si saben ballar, si són col·leccionistes, és una mica com...
4: Va apuntar tipus test.
2: Com si estiguessin tornant. No, no estic
4: fent
2: una pregunta oberta. I acaba dient aquest anunci que apareix a l'escala, un diari amb un anunci, que no cal una partitura, però sí que farà falta que els fans tinguin vinils o reproductors de CDs.
0: O sigui, faran treballar els fans, espero que amb algun tipus de compensació, i espero que la notícia no sigui... No, és que fem una versió del Wannabe actualitzada... No.
4: Ara.
0: I aquí el que volem és nou disc, nova gira mundial, perquè a vegades les expectatives es posen altíssimes i al final acaba sent la realitat un autèntic bluff.
4: Són elles dient 6-7, 6-7, i no, això no.
2: Sí. Els comentaris de les xarxes disparen rumors d'una possible tornada als escenaris, però també diuen alguns que podria ser que treguin nova música o una edició especial pel 30è aniversari de Wannabe, que es compleix aquest 2026.
3: Poderoso caballero es don dinero, ya es van ajuntar en el seu dia, no els hi va funcionar. Ah, no tenim diners, hem de tornar a fer algo. Què podem fer? Ens tornem a ajuntar.
0: Home, la Victoria Beckham, per exemple, sí que té calés, ja t'ho dic ara.
5: Sí, però veia un equip en xàndal.
0: I què?
5: Perquè no llevava per final de mes.
0: No et deixis enganyar per això, que hi ha molt multimilionari que va amb uns xandalls que no te'ls pots permetre tu, ni amb tota la teva jubilació. No, veurem, en el cas que sigui una gira, com responen, no? Perquè és veritat que ja no són aquelles noies de 18 anys. Totes ja estan als 50, eh?
2: En aquest vídeo apareix un misteri més que els fans han detectat, i és que hi ha unes xifres que podrien fer referència al número 6, i ells ho relacionen amb el 6 de novembre, que és la data de quan les Spice Girls van fer la seva última gira juntes el 2019.
3: Sí,
2: per tant, la gent hi ha anat com...
0: La numerologia, eh?
2: Exacte.
0: Perfecte, 5 minuts i 3 quarts de 8 del matí. No sé si la cançó boomer d'avui serà de les especials.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així?
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Epa! Estem en marxa i avui, tècnicament, és un divendres, Lillo. No sé si vens animat o no, però...
3: Sí, força animat, sí. Força animat. No són Spice Girls, però és una artista que també va triomfar als 90.
2: Aviam.
3: Concretament a principis dels 90, sobretot, a tot el món.
0: Sí.
3: I és curiós, ara flipareu, perquè no va sonar en tota la temporada passada a la cançó boomer.
5: No pot ser.
0: No fotis.
3: No va sonar.
0: Si les vas posar totes, ja.
3: No.
5: Ostres.
3: Ella és Celine Dion.
5: Uau,
3: i ara tornarà als escenaris després d'uns quants anys sense fer-ho. Ho farà dissabte a París i per celebrar-ho recordem aquest tema a la cançó boomer. Us en recordeu d'aquesta?
5: Home!
3: I Drove All Night!
5: Home!
3: I
5: had to escape,
9: the city was sticky and cool. Cançó boomer.

0: Ha estat un temps retirada dels escenaris, com deia el Lillo, per culpa de la síndrome de la persona rígida, però ara torna i ho farà amb una residència a l'estadi París La Défense. Hola, que bé, quina bona notícia que torni la Celine Dion, i avui...
1: A mi m'agradava quan cantava aquella de Titanic.
2: No, no era Titanic. Jo la vi, esa la tengo en cinta.
1: Esa es la película.
0: En cinta?
2: En cinta de casete.
3: Escolta, si no t'importa passar-me, que jo aquesta no la vaig arribar a veure en el seu dia. Titanic, es diu.
2: Meto un dia a casa, Luis, tomamos un café con leche y luego miramos la película juntos.
3: Hecho, caballero.
0: Per què no aneu al bar d'aquí, vaja, a parlar?
2: Perquè no tienen vídeo.
4: Onda Cívic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Normal que no tinguin vídeo un bar, ja.
5: Sí, imagina't, l'Alejandro haver de posar Titanic a les 8 del matí.
6: Perquè senyors,
0: bé, 7:45 del matí i dijous. Dijous, que a més és l'últim dia laborable d'aquesta setmana, per tant, ens ve molt bé posar el retrovisor i començar a mirar totes les pífies i relliscades al tradicional Patina Codina. Cazorla, quan vulguis.
2: Començarem per un moment estrany, surrealista, fins i tot. Estàvem parlant d'aquell català que hi van operar i li van posar una dosi d'anestèsia insuficient i això va fer que sentís tot el dolor de l'operació. L'home en qüestió es deia de cognom Ferrer, i nosaltres teníem el nostre Ferrer, que és bastant més tonto, el Sergi, comentant la notícia en qüestió, i va passar això.
7: Aquest home va sentir el 100% de la dosi de dolor de tot el procediment. Doncs diu, i és això de l'entrevista: cuando entendí que estaba despierto, empecé a enloquecer. Rata Ferrer intentó avisar de que algo no estaba...
1: Repetimos.
7: Rata Ferrer... Rata Ferrer...
8: Lo ha dicho, lo ha dicho.
7: ¿Qué?
6: Rata Ferrer.
7: Relata Ferrer. Relata, nois.
2: No, no, no, no. Hòstia, no té rata.
8: No, no, has dit Rata Ferrer.
6: Has dit Rata Ferrer.
7: Ah, home, que es diu... El periodista li pregunta què és el que estava veient mentre estava sotmès.
0: Perdoneu l'atac de riure, però és que, clar, ha dit Rata Ferrer.
7: No,
0: sí, sí que ha dit Rata Ferrer.
6: Sergi, t'ho juro.
9: Rata immunda.
7: Rata Ferrer.
9: Animal rastrero.
0: No, a més, perdó, això va passar a explicar una notícia molt dura. Una persona que no la van adormir bé. Era el sistema nerviós central i va sentir tot el dolor d'una operació. Clar, no era el moment, Sergi, tampoc. Hem d'explicar que no va ser un company que trolegés i retoqués el guió i posés Rata Ferrer. Va ser tu...
7: Que vaig voler llegir ràpid Relata Ferrer perquè en aquell moment estava llegint la notícia des de la font real i vaig voler com anar ràpid i per mi mateix va ser com Rata Ferrer. I a més veníem d'avisar, a fora d'antena vam dir entre tots, nois, notícia seriosa, que no entrin personatges, que no...
0: Bé, si voleu veure en imatges això que acabeu d'escoltar, que sapigueu que teniu aquesta pífia penjada a l'Instagram de RAC105, @RAC105, i tu, Ferruco, que havies dit Relata Ferrer. No, Rata Ferrer.
2: I destacar aquí una cosa que se li ha de reconèixer el mèrit, i és que la persona que més despistada està sempre i menys escolta el programa, que és la Mar, va ser la primera en reaccionar. Amb això sempre està atenta la tia.
0: Parlant de la reina de Roma, Cazorla.
6: Vinga.
2: Ai, no sé si és ben bé una pífia això, però és una mica un moment surrealista, perquè, Ernest, hi ha un moment allà a les 10 del matí que nosaltres, el Sergi i l'Anna i jo, anem a esmorzar i vosaltres quedeu aquí sols a l'estudi i feu una mena de moments així com de confessions i tal.
0: Sí.
2: Una oient va enviar un missatge i va passar això.
10: I un altre tema que també em produeix molt de... Em repela bastant, perquè jo estic de cara al públic, l'Alè. Ah, no puc.
6: L'estimo, aquesta oient, és tota la raó.
0: Però perquè hi ha alès que són pudents per una mala higiene i després hi ha gent que pateix halitosi, que és una malaltia.
6: Sí, pobres.
11: No se lo pierdan, estén atentos.
0: Has de dir alguna cosa sobre mi, sinceret, ara mateix?
6: Mira, de l'Aleno.
0: Menos mal! Sóc un pionet, en general.
6: Sí.
11: Que hay más tensión que cagando sin pestillo.
1: Joder, com vas dubtar, no?
7: Però què és aquest? Que violent, però si l'Ernest es dutxa cada dia.
0: Quina manca de convenciment en el que no et molesta cap olor meva.
1: A més va dir, en l'Alet no.
0: En el cas que et molesti alguna cosa, queda totalment equilibrat amb la teva sobreperfumació diària, que tots hem d'aguantar.
6: No, perdona, i tu i jo tenim confiança per dir-nos aquestes coses, precisament. Jo t'he deixat desodorant meu.
0: Soc fumador, és veritat que soc suador.
6: De rolón.
0: Soc suador, però bueno, jo soc el primer que m'ho sento i demano disculpes. Lillo, tu que... No, vaig a buscar el pilot oficial del programa.
1: Sí, hem compartit l'estudi.
0: Algun dia que diguem-ne que el desodorant no està treballant a ple rendiment.
7: És culpa del desodorant, eh?
1: Ets el primer en dir-ho,
0: Jo dic, Lillo, perdona, que avui em sembla que faig una mica de pudor de tigre.
1: També et dic una cosa, jo tinc un desodorant com la Mar, i és de Rolón, i me'l demanes tu...
6: I no te'l deixa el pilota.
1: O te'l deixo o te'l regalo. No me'l torno, no me'l torno.
0: I va veure una vegada que un jefe meu, molt elegantment, em va dir, diu, mira, diu, vés a la farmàcia i compra aquest desodorant.
5: Ostres.
0: Diu que aquest funciona a les mil meravelles. Va ser la manera més fina, més tàcita de dir que ardes una pudor que n'hi ha per tancar-te. No és habitual, tampoc.
6: No, clar, no, però sí, jo
0: no, no, que quedi clar, sisplau, que ara la gent no es pensi.
5: No, no, no, no, no, no, al contrari.
0: És que soy la pesta. Oh, gràcies, carinyo. No.
2: Alan, huele el sobaco.
0: No, va. Escolta, 10 minuts i les 8, anem amb la tercera pifia
2: sí,
0: de la setmana.
2: Sí, acabarem amb la Mar commemorant l'aniversari de la cantant Pink posant les seves dues cançons més personals.
6: Que també la Pink, que avui en fa 47.
9: ¿Quién demonios es ese?
0: Això és bastant divertit, això que acabes de fer. Has posat una cançó de la... De la
6: això
0: Chapel...
6: no és de la Pink?
0: No, això és de la Chapel ah. Ron, la cançó es diu Pink. On... Ets la millor, has de dormir més, ma. Però és que aquesta tampoc és de la Pink, em sembla.
11: Otro más.
6: Pues aquí posa Pink en els
0: Pink
6: títols.
0: Pink Panthers.
9: La madre que me parió.
0: Hòstia, Mar, de veritat.
6: Pink Pony.
12: Va, perdó, no. Demano disculpes.
13: Lo siento mucho. M'he equivocado y no volverá a ocurrir.
9: Mentira!
0: Per, sí, per part teva, molt bé, demanant disculpes davant d'un error flagrant,
6: sí, no, no, flagrant
0: com aquest.
14: Bueno, bueno, això que tingui, per cert, bon dia, Catalunya,
6: bon dia,
14: peu a terra. Va, que dijous, per fi, és dijous, que aquest tall no, hem posat el diàleg.
6: Ah, sí, avui. Sí,
14: estàs donant voltes ja, amb bona eufòria, ja. RQ.
6: Sí.
15: Perdona una cosa, deixem que interrompi.
6: Ai, Toni.
5: Quanta gent.
2: Veniu tots. No, ara parlant el Jordi. Ja.
15: Més que res perquè això està molt bé i ho vestiu de riures i, bueno, diuen hi-hi-ha-ha.
0: I no fa cap gràcia, no, això?
15: Però no només no fa cap gràcia, sinó que és preocupant.
6: Sí?
15: Esteu a una ràdio musical líder a Catalunya i no entenc aquest tipus de patinada...
0: És veritat que no està cap càsting de coneixements musicals de les cançons que són a l'Isola.
5: Per sort!
6: Estem en compte d'altres coses, Toni.
0: Va, acabem, Cazorla.
2: Sí, totes les pífies que no han sonat doncs sonaran ara.
0: Més i menys que 50 euros olé, per anar a qualsevol de les 27 botigues de Mons Incendio i comprar...
5: I aquest tio s'estava fotent cubates a la Gran Canària olé. I després agafant el cotxe.
0: Home, ben fet, la vida són 4 dies.
5: Sí, senyor.
0: Per això de conduir borratxo no està bé,
5: No.
2: I està bé que la doblin al català, però home, tant per tant...
0: Gràcies, Carlos.
1: A tu i a algú.
0: La pregunta que et faig, soc Sandra Berneda.
6: No, és que l'altre...
0: Hay una intención.
5: Berneda és un pare.
6: No, és parla amb l'Isabel Vidal, que és la presidenta d'Adetca. I què és Adetca?
5: Què és? Que te reia, Marimar.
6: Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
5: Hola.
6: I la Isabel és fantàstica, és amiga meva, perquè era... La seva filla anava amb mi al col·le. Li vaig preguntar... Uns dies després de que el dolor li continuava...
16: T'ofereix aquesta trucada felicitació.
5: Està passant allò de, que et diuen que has de dir-li el motiu de la trucada.
0: Doncs truquem a la ràdio per felicitar-te, Judit, que en fas 29, per si no ho sabies.
5: Regalar llet nostra.
0: Sí. Judit, ets aquí? Aquí no hi ha missatges ni res,
6: No té pinta.
0: Fem un compte enrere de 3 segons i, si no, obrirem línies pel rebot, perquè caseu...
17: Gràcies. No cuelgues, por favor.
9: Deja'm-me hablar.
18: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponés i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
19: Matina Codina. Només a RAC 105.
20: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
21: Segur que no n'hi ha per tant.
16: Les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
23: Doncs jo només sento la carretera.
22: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
3: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure.
25: 45.712.
26: Em toca, em toca.
24: Això és el número de la loteria, ara?
26: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
27: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
28: Matina Codina Best Moments.
0: Hem passat del ventilador al paraigua.
15: Però escolta, Mònica, m'imagino que la gent amb tantes alertes de protecció civil ja deuen anar amb barca. Perquè, tia, ja n'hi ha prou de les alarmetes.
12: Ahir van considerar que com hi havia risc de pluges torrencials durant l'hora d'entrada dels nens a l'escola, aquestes comarques que comentàvem, doncs perquè ningú tingués el dubte de dir, ostres, ara què faig? Porto el nen, no porto el nen, tal? Doncs es va prendre aquesta decisió.
2: Però abans no hi havia aquest dubte de porto el nen o el porto. Portaves el nen. I ara, cada dia que plou, veus el xat de l'escola de avui hi ha escola. Oh, collons, clar que hi ha escola.
0: A Osona només faltaven quan hi havia mig metre de neu.
2: Clar.
0: Saps què vull dir? Però...
2: I perquè no podies arribar, perquè el teu cotxe no avançava.
5: I la Castelldefels un dia hi va haver un tiroteig i vam anar igualment al cor a la tarda.
2: Pressant entre mig.
5: Sí, sí.
28: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Univers RAC 105.

0: estat Jason Derulo i aquest número de l'estiu es diu Mi Chico. Jo sóc el teu Chico. Bon dia, Catalunya.
1: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.
0: Peu a terra, tothom despert, tothom animat. Camí del Matadero. Una setmana curteta que s'ha posat molt bé després de les vacances.
2: Ai,
0: no?
2: Sí.
0: Ajuda, que va d'arrencar. Què vols que et digui?
3: Avui és viernes, juernes, juerviernes.
0: Sí, a més a més. Un divendres que estarà ple de commemoracions, tant per la Diada Nacional de Catalunya com per altres qüestions que repassarem de seguida. Ara són pràcticament en punt les 8 del matí. Deixa'm saludar l'equip titular del programa. A veure com estem. Cazorla, bon dia.
4: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Moltes coses. Ahir vam mirar el partit del Barça junts perquè, tot i ser mitja tarda, com Protecció Civil ens ho havia suspès tot, no tenien extraescolar, saps? I llavors van fer-me unes quantes preguntes mentre miràvem el 5-1. Per exemple...
0: A veure, aviam.
4: Quin és el jugador més gran del Barça, papa?
5: Vinga,
4: busca. És el Chesney, té 36 anys. Qui és el més jove? Vinga, busca. Lamine, Cubarsí, Marc Bernal, que en tenen 19. D'on és el jugador de més lluny? Aquí ja no ho vaig buscar, m'ho vaig inventar. I el Chesney, que és de molt, molt lluny, molt lluny.
2: Clar, que sona raro, no?
4: Per què els colors del Barça són blaugranes? Dic, pues no ho sé, perquè el senyor que va fer el Barça va dir, m'agraden aquests dos.
0: Escolta, però m'interessa aquesta resposta.
4: Clar. Sí, però jo no les tinc totes. Jo estava intentant mirar el Barça, tot
2: són
4: això.
2: Són colors del cantó suís d'on era Hans Gamper. Ho dic perquè treballo l'11 jo, ara, per ser aquest, avui dijous, sí, podeu veure, sí, la meva secció.
0: Però t'has tret de la màniga, t'has inventat.
2: No,
0: és
2: veritat.
5: Ah, en sèrio?
2: Sí, que sí.
5: Són dades que tens de l'esport.
4: No, perquè el Barça el va fundar un suís. Tanto catalanito, tanta opció.
3: Exacte.
4: I dues sí, preguntes més interessants. No. Per què les línies del camp estan pintades així i per què són en blanc? Què passa si marxen tots els jugadors del camp, els capitans? Sí. Qui seria capità si marxen els tres capitans que, diguéssim, té l'equip?
0: El president.
4: I una última que em va fer molta gràcia i em vaig negar, que vaig dir, prou, s'ha acabat, a dormir, i eren les 7 de la tarda, que va ser, quan sumen tots els jugadors del Barça d'edat?
0: Hola!
4: I els vaig dir, va, home, anem a tomar
5: quatre. Que intel·ligents, les nenes.
0: I per respondre a tot això, Google o ChatGPT?
4: Al principi anava tirant de Google, al final vaig dir, em vaig negar a parlar. Vaig dir,
6: está muy bien, soy Maldini. No. Me tienes que presentar a tus hijas, ¿eh? Sí. Estas preguntas son muy interesantes.
4: Sí, no, molt.
0: No, però
4: sí,
0: és increïble com les teves filles s'assemblen a la teva dona i no a tu, no, perquè elles volen contrastar totes les informacions,
4: sí, sí, sí,
0: no?
4: Sí.
0: Volen tenir la realitat, en canvi tu no pares de desinformar.
4: Jo visc directament en la ignorància.
2: Pensava que deies de passades.
0: Passa un minut de les 8, Sergi Ferrer. A qui vols que dediquem avui el programa? Gran responsabilitat, company? Vinga,
2: avui és difícil, vull que em deixeu desenvolupar, vale? Li dedico el programa a Bin Laden.
4: Ostres!
2: Bueno, espera.
4: Uau, la falta de respecte.
2: No.
4: Quin
2: dedicatòria, evidentment, negativa. Persona horrible. Sí. Molt malament, el Bin.
4: Creuat un slimy.
2: Molt malament, el Bin.
7: A mi m'agrada el Mr. Bin.
2: No som família.
5: No pararan.
2: Fa 25 anys de l'11 de setembre, demà. Farà 25 anys de l'11 de setembre. I volia destacar un parell d'observacions. Primer, ja ens costa prou als catalans situar-nos al mapa mundial i tenir motius per sortir a la tele que no sigui los castellets o el dia del libro.
0: Bueno, i sort n'hi ha del Barça, també.
2: Sort n'hi ha del Barça. I va al 20 i si diu, saps quan ho farem, això? El dia 11. Gràcies, sí, gràcies.
0: Que això ja ho havia dit Nostradamus, eh? Dia 11, les dos torres, dos pájaros.
2: Mira, i avui que és dia el programa 1111, a tot lliga si estires prou el fil. No li donaré records a ningú, calla. Però avui vull donar-li veu a un col·lectiu del que no s'han fet ni documentals, ni s'han fet pel·lícules, ni s'han fet sèries. Que és un col·lectiu que ha quedat totalment oblidat i fora de l'equació.
0: Em fas una por,
2: no,
0: la veritat, eh?
2: Que són... I vagi per davant, que condemno tot el que ho condemno. Però hi va haver gent... Hi va haver gent que tenia entrades per anar al mirador de la Torre Sud pel dia 12 de setembre. Perquè tu has d'agafar-ho un temps.
6: És veritat.
2: Llavors, tu et trobes el dia 12...
0: Empatia amb aquesta gent, també, no?
2: Que no és que et puguin dir, ho canvio per un altre dia.
4: Clar.
2: I també jo crec que a tu et deu fer vergonya trucar, sí, i reclamar en aquell mateix moment, sí, quan encara la pols no s'ha assentat, tu dir una cosa.
6: Que hay de lo mío.
2: Que jo tinc, i és, he buscat, són 13,50 €.
4: Ostres!
2: Del 2001.
4: De l'època.
0: Mira, estàs fent una cosa que està molt bé, que és unir l'estereotip català, no?, del Garrepa, no?, amb la tragèdia del...
2: Sí, senyor.
0: Estàs unint efemèrides, tio.
2: Imagina't una família de quatre.
0: Sí, sí.
2: És una pasta. Una pasta que ha quedat sense cobrar. I aquells diners se'ls van dur una persona que després no va poder oferir el servei.
0: Curiosa la dedicatòria d'avui, Sergi Ferrer, però no, sense dubte... No, no.
4: No tot s'hi val per fer riure.
0: Encaixa molt amb el nou pseudònim que t'ha quedat, que és Rata Ferrer.
2: Rata Ferrer.
0: Rata Ferrer. Rata Ferrer.
2: Gràcies.
0: Vinga, va, Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
5: Ai, avui estic molt contenta. Marta, t'agradarà això. Han nascut 27 tortugues.
2: Oh!
5: A l'Estartit.
2: A l'Estartit.
5: A l'Estartit.
2: Quin canvi de registre.
5: No em digueu que no és una cosa preciosa, que de tot el mar Mediterrani hagin triat la Costa Brava davant de les Illes Medes per néixer.
7: Les merdes. Les Illes Merdes.
5: I fer el seu camí cap, a, doncs cap, cap al mar. Sí. Cap al mar.
0: Que es veu que hi ha llocs que neixen i se, es veu que es guien per la llum de la lluna, perquè neixen de nit.
5: Ai, no,
0: i quan, quan neixen nit. A prop d'una ciutat, es veu que a Platja d'Aro van néixer, i amb la llum de Platja d'Aro es van liar.
2: Clar,
0: del... I es van girar i van anar cap, a, cap al passeig comercial.
2: A un pub irlandès fotent-se una birra, no?
5: Doncs aquestes tortuguetes han nascut aquesta nit, han iniciat el seu camí cap al mar a l'Estartit i han sortit del niu després de molts mesos de vigilància i protecció, que aquest estiu estaven allà protegint el niuet de les tortugues. I ha sigut, doncs, un naixement molt important i molt especial, perquè aquest és l'únic niu de tortuga marina que s'ha detectat aquest any en tot el litoral català.
2: Ostres!
5: I ha passat a l'Estartit.
0: Són paisanes teves.
5: Són paisanes meves.
4: I hem aprofitat que no hi era la mar per néixer.
0: No. No, no, i es veu que, a més, tornen a parir, o sigui, a posar els ous a la mateixa platja, i que les aniràs veient recurrentment, vull dir que posa els noms.
5: Ope, em fa molta il·lusió.
0: Que passa que moltes vegades he vist documentals d'aquests que neix la tortugueta i automàticament ve una gavina.
2: Ui,
0: ja,
2: ai, ui, sí,
0: ja,
2: sí, ai, calla! Per elles és el Pearl Harbor, eh?
0: Perdoneu que talli aquest moment bonic, però...
5: Home, no,
0: Home, pel frac, la tortuga. Vinga, després d'aquest naixement de les tortugues careta de l'Estartit, ha arribat el moment que l'Alan Lillo tria un personatge del programa per escollir l'acudit del divendres.
7: Sí, bon dia.
0: Ai, el dijous.
7: Em sap greu, però demà serà la diada i tinc el Carlos Herrera...
4: Per ostres, Alan, tio, però controla una mica.
0: Ets un botifler, tio.
4: Carlos, deixa-lo.
8: Herrera en cope. Olé. Buenos días.
4: Carlos.
8: Efectivamente, mañana es, digamos, la diada de Cataluña.
4: Quina revista.
8: I això hay que celebrarlo con un chiste.
0: Però quina, sí. Quina gràcia té aquest tio explicant acudits. Sí. Si té una, un, té una veu de caraquí.
4: Bueno, hay andalú, lo andalú, sí. Eso
8: es, eso es.
0: Tira, tira, va, tira.
8: No, lo que tiene gracia es la diada, que es un chiste como tal, ¿no? O
5: sea, ah, ya está.
8: Eso ya se podría haber...
0: Ya está, el acudit.
8: Cerrado la... No, ahora viene el otro, ¿no? Que está...
0: Venga, doncs va.
8: Dice que es un niño, ¿no? Un niño catalán, que llega a casa extasiado, el niño ahí agotado, pero contento, muy contento, y rápidamente va a su padre y dice, papá, felicítame, he ido corriendo desde el cole hasta casa detrás de un autobús, y al no subirme me he ahorrado un euro.
0: Muy bien.
8: El padre le mira y dice, pero hijo, tú eres tonto. Padre también catalán.
2: Claro.
8: Haber corrido detrás de un taxi nos ahorrábamos 10.
4: Es bueno, Carlos, es gracioso.
2: Som garrepes els catalans.
4: Es gracioso.
8: Que viva España.
0: No, home, no, abans de la diada no t'ho permeto.

0: enlluernat Dua Lipa una vegada més amb el seu talent, una de les poques persones a les quals jo demanaria una foto, perquè l'admiro i li professo una devoció extremadament gran. La britànica albanesa acaba de passar pel matí recudint amb aquesta cançó tremenda que ha sigut Don't Start Now per posar una mica de ritme en aquest dijous amb regusta divendres 10 de setembre del 26 en directe a RAC 105.
1: Wow,
0: i si voleu a festa de la bona, us esperem aquest cap de setmana, aquest dissabte, en una nova aturada de la gira 105 a la Roca del Vallès.
2: Olé.
0: A més a més, anem en tàndem amb l'Enric Font.
3: Home.
0: Que sempre que anem a la Roca del Vallès a punxar, anem a sopar a la pizzeria de la Roca. Fem un vaset de vi i preparem la sessió. Tenim moltes ganes de tornar a la Roca del Vallès, al poble del president Illa. Estarem allà aquest dissabte.
2: Ja us esperi.
0: Revolucionant la festa major a la carpa de la plaça Sant Jordi.
4: No hi ha res a l'Enric Font.
0: Sí, home, sí, de part teva. Finalment s'ha desestimat un show exhibicionista que havíem preparat amb l'Enric.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè el que volem és que la gent es quedi a la pista de ball. No,
2: clar.
0: No, que
2: sí, voleu veure una roca de veritat o no?
0: I per això posarem tamacles com aquest que sona. Us hi esperem a partir de la 1 de la matinada per donar-ho tot amb els millors tamartos de RAC 105. Aquest dissabte 12 de setembre, organitzat per l'Ajuntament de la Roca. Seré tota vostra. Cazorla.
1: Sí.
0: De què ens parles ara a les 8 i 11?
1: Doncs mira, ara és aquella època que és post-estiu i veus que t'has passat una mica amb les cerveses i les braves i la gent se t'apunta al gimnàs i tal. Doncs potser no hauríeu de fer-ho.
3: No?
1: President, alerta.
5: Aviam.
1: Us porto un tall d'un nano que intenta denunciar els endocrins, que és aquell metge que és especialista en diagnosticar i tractar temes de metabolisme, nutrició i tal, i ens parla d'un avantatge bastant clar de tenir uns quants quilos de més.
6: Está engañado. Los endocrinos nos engañan con dietas barateras. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Que engordes. Como si pesas 400 kilos. Tienes que seguir engordando. Uno en los huesos no puede estar. Tú di que te pegan un tiro. ¿Qué resistas más? ¿Estando delgado o estando gordo?
1: Ah.
6: La vara no atraviesa. Estoy entero. Con eso ya un motivo para que estés gordo. Que...
1: Claro.
6: Los endocrinos tienen mucha cara. Si estás gordo, una vara no atraviesa. Si estás delgado, sí. Te atraviesa entero. Endocrinos corruptos.
1: Bueno, ja avancem precipitant. Dient-li corruptes, però...
0: Com manipula el discurs aquest home.
1: Bueno, però a veure, és una teoria que està bé.
0: A no ser que el greix estigui fet de formigó armat, jo crec que travessa igual la bala. No?
3: I que visquis a Detroit. Jo no m'he trobat mai amb el problema d'haver d'aturar una bala.
5: Sí, no? Mira, jo només tinc una paraula, ¿vale? Para esto.
1: Sí.
5: Quita la música.
1: Carai.
5: Metabolisme.
1: Josep.
0: Bueno, escolta, no hi ha un metge que digui que tenir un excés de sobrepès sigui saludable. Alguna cosa més que fer-la?
1: No puc afegir res més.
0: Ah, ja està?
1: Sí.
0: Val, no, és que pensava que hi havia aquí un...
4: treballat poc.
1: Ah, no.
3: Una secció de merda, no?
1: No. Ja, ho sap greu. No tornarà a passar.
3: Ah, no sóc l'únic a qui no li ha agradat. No sent tots igual. Vale.
0: No, és que hi havia un altre tall aquí, però veig que no.
3: No, però ja, veient no, aquest primer,
1: antic.
3: No tiris
0: sí,
3: el segon.
0: Sí, sí.
3: De veritat.
0: Aneu a l'endocrí, no feu dietes pel vostre compte, que llavors acabareu com jo, així també desnodrits.
7: Matina Codina. Només a RAC 105.
8: Xato! L'estiu s'acaba.
9: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
11: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
12: Gaudeix d'un sabor bavarès amb Lidl. Ara a Lidl, 600 grams de rostit de porc amb salsa, clàssic o fumat a 5,99 i uns deliciosos pans de pessic de diferents sabors a 2,99. Gaudeix dels sabors Alpenfest amb Lidl. Lidl, val la pena.
13: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
14: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
15: T'ha anat bé de gust la rutina?
14: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
15: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Penso que dic a tots els amants de la música electrònica que escolteu aquest programa, Ugel i Solto, s'han passat la pantalla i el joc sencer amb aquesta que es diu Jamaican Bam Bam. 8 i 17 minuts, som al Matina Codina en directe, despertant el país i acompanyant de camí del Matadero. Bàrbara Padilla. Bàrbara Padilla. Tu t'agrada anar de festa, Bàrbara Padilla, o no? Espera't, perdona.
1: No ho faig gaire. M'ho he fet gran, i reconeix que no ho faig gaire, però quan ho faig m'ho passo
2: sí,
1: molt bé.
2: Sí, senyora. Sí.
3: Ara estan molt de moda els tardeos.
1: Ah, sí. Que ja sí que m'agrada.
3: Som més grans i volem anar a prendre algú, doncs el tardeo sí. És recomanable.
4: És genial. A les 10 estàs amb el pijama posat veient la tele.
3: Ara.
0: A més, pots veure el sunset, no?
4: Sí,
0: no?
4: Sí,
0: pots
4: senyor.
0: Conèixer altra gent de la teva condició de separat, ara. Perquè recordem que normalment la gent que s'afilia a aquest tipus de celebracions és gent ja separada.
4: Sí, però si ets que després fan... tu jugues a pàdel, jo també, llavors s'apunten a pàdel.
3: Sí, però jo aquest estiu he vist molta parella,
0: sí.
3: pares de família allà, junts, anant de festa.
0: Sí, són swingers.
3: Sí, també. Llavors, és una cosa que a mi m'inquieta una mica.
0: És gent que s'ho passa molt bé. Bé, després parlarem d'altres temes, però ara toca afrontar, com dèiem, les notícies. I un dels titulars del dia passa per Ceuta i pels 40 documents que el govern espanyol va desclassificar ahir.
1: Sí, en aquests documents es veu com el CNI va alertar que s'estava orquestrant un moviment per travessar la frontera a Ceuta, però també es demostra que no van ser capaços de calibrar-ne la gravetat. També certifica que el Servei d'Intel·ligència espanyol va avisar la Moncloa i el govern marroquí també sobre les convocatòries que corrien per les xarxes socials per entrar a Ceuta.
0: Atenció amb el titular més boig de la jornada, que és que Donald Trump ha fet una trompada, diu que regalarà 5.000 euros a tots aquells que el votin a les eleccions de mig mandat. Això es diu suborn, no?
1: Doncs sí, és un suborn, clarament, als ciutadans nord-americans. Assegura que si els republicans aconsegueixen la majoria, el Congrés i el Senat farà aquest regal, i d'això se'n diu literalment comprar el vot dels ciutadans.
0: Més coses. Després de la vaga dels professors, ara arriba la de metges a tot l'estat, no? Aquesta...
4: Ara.
1: Sí, sí. El sector sanitari ha convocat una aturada indefinida a tot l'estat a partir del mes que ve. La protesta és pel nou estatut marc que ha aprovat el Consell de Ministres i que, segons els metges, no millora les seves condicions laborals.
0: Una mala notícia per hipocondríacs com jo. Vull dir que
3: seria graciós que un professor, un mestre, ara es trobés malament, hagués d'anar al metge i es trobés la vaga.
4: Toni! Res a veure.
3: El cazador.
4: El cazador!
0: I acabarem amb la notícia curiosa d'aquest dijous.
1: Que és que...
0: Sí, ja... No, t'ho explico jo, el titular. Bé, bueno, tu, igual, no.
1: No
5: us baralleu per explicar-lo.
0: No, que es veu que hi ha quatre tipus d'insectes que porten el nom de la Taylor Swift. Quins són aquests insectes, Bàrbara?
1: Doncs es diuen Swiftiphylus, i així li han posat uns investigadors de Califòrnia. Són uns insectes que estan a Austràlia, que són de color groc i vermell, i que recorden la imatge icònica de Swift, segons aquests científics.
3: Això són abelles, perdona. Les grogues i... vermelles, perdó. Sí. Ja has dit negres.
4: Sí. Llavors, són Ferran Torres, són la selecció espanyola.
0: quines coses que passen al món, eh?
1: Sí,
0: suposo que aquest nom, diguem-ne, que no els fa més innocents, que són igualment molestos, els insectes. Bàrbara, molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Passa-t'ho molt bé. Va.

0: dia 18 de setembre els tindreu al Tarraco Arena, en la seva gira dels 40 anys. Són Sopa de Cabra, que el dia abans de la dia doncs, està molt bé que sonin aquí, perquè són uns mítics i clàssics del rock en català, en aquest cas, però els hem escoltat amb la versió de la Su i Mon DJ. Sí, sí. Camins, somnis i promeses.
1: És veritat. Escolta, vindreu demà a la diada?
0: Ara en parlem.
2: Sí, tant.
1: Ara en parlem. Esteu convocats, podeu venir.
3: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: No sabia, Lluís, que necessitava el teu permís per anar a la mobilització de demà, de la diada, que, per cert, deixa'm dir que es preveu... Bueno, serà la bomba, això. No.
2: Ah, sí?
0: Serà més aviat Sergi Ferrer fluixet aquest any, eh?
4: Perquè tenim tots els elements en contra, no m'ho negaràs, Lluís. Tenim, per començar, cau en divendres. Això vol dir pont, cap de setmana llarg. Mm. Però és que a sobre dius, va, m'ho curro, em quedo a Barcelona o cadascú d'on sigui i vaig a la mobilització.
5: I què?
4: Tenim els partits indepes enfadats entre ells.
6: És veritat.
4: Aliança Catalana, que no sabem cap on bufa.
7: I m'he cremat les mans aquesta setmana, que és un símptoma que Espanya
4: ens ataca.
7: Em va explotar la cuina de la casa d'allà, d'estança a Ripoll.
0: No, que no sigui una metàfora.
7: No, va ser un immigrant que va manipular.
4: No, diguis mentida. No és veritat, això. El PSC pendent de tot, menys de que a Catalunya es parli català. Doncs la gent encara té la ressaca de quan vam estar punt a punt i al final no.
1: No està a punt, ho vam tenir a tocar.
4: Sí, a tocar, a tocar. Llavors, l'ANC està canviant d'estratègia. La Mani es farà, però no la faran a Plaça Catalunya, no la faran a... Farem una via catalana per...
1: No,
4: on estarà
1: no
4: la gent? On estarà la gent? Si fa bon dia el dia 11 de setembre. On estarà?
1: A la platja?
4: A la platja. Doncs la Mani, en principi, també la faran a la platja.
8: Catalans.
9: Aquest any sí.
8: Ara sí. Ara és la bona.
9: Ara més que mai.
8: Ara ja sí. Que sí, que de debò que sí. Ara ja és l'última i de veritat que sí.
9: Som conscients que fa mandreta una Mani quan el dia 11 cau en pont.
8: Però aquest any no podràs dir que no. Ara és l'hora d'anar a la platja. Aquest any la diada la celebrarem a la platja. A la platja. Sorra.
9: Mojitos.
8: Independència. Paddle surf.
9: Autodeterminació.
8: Tovallola del Rayo McQueen. Has néixer amb la capacitat de prendre el sol.
9: I renunciaràs?
8: Aquest 2026 vine a la Via Catalana per la Independència a totes les platges catalanes. Pren el sol per la llibertat de Catalunya. La diada de tothom.
7: Bé, de tothom no, eh? Jo la celebraré a Navàs del Madroño, Càceres. Visca Ferran Torres.
0: Per tant, tothom que prengui el sol a la platja i estigui allà, tècnicament és independentista,
1: exacte,
0: no? Perquè si la convocatòria és a la platja...
4: Clar,
0: no?
4: Tu te'n recordes quan sortia un milió de persones a la Mani,
0: sí,
4: i els altres deien, ah, però hay 6 millones de catalanes que no han salido, por lo tanto, somos la mayoría silenciosa. Sí. Doncs ara és el mateix. Tothom que estigui a la platja el dia 11 de setembre serà comptat per un non urbano.
0: Ara entenc perquè aquest anunci que has posat no diu res de la samarreta, perquè no fa falta, no?
4: No,
0: estarem a la platja. Per tant, les sigles ANC podria ser Assemblea Nudista de Catalunya.
4: M'encanta.
0: Anem tots amb pilotes a la platja.
4: M'encanta.
0: Assemblea Nudista de Catalunya.
1: Jo aniré amb el gorro de llana, tot i així, per si de cas.
5: El gorro de llana.
4: I deu haver de tot a sota el gorro.
0: Escolta, una diada descafeinada, però feliç, perquè si la gent és feliç, Catalunya va bé. I si Catalunya va bé, estem més a prop dels nostres objectius. Ferrer, moltes gràcies. Què dius?
10: No, la verdad es que sois un chiste, ¿eh? Es que sois un chiste. Es que habéis hecho broma, pero que...

0: Exòtica i hipnòtica, la Gwen Stefani, admiradíssima en aquesta casa. Aquest estiu ha sonat a RAC 105 amb Rich Girl. Suposo que autobiogràfica, perquè la toca, la toca. Va, un minut per 8:45 del matí. De seguida farem el temps amb l'Abel Caral, quan vingui, quan es digni a presentar-se aquí, perquè tothom fa anar el matí a Godina com li sembla.
1: No ha vingut. És increïble la falta de professionalitat d'aquest meteoròleg.
0: Que no sigui per esquivar, diguem-ne, totes les preguntes que avui se'ls està fent els meteoròlegs, com, per exemple, per què no va ploure a les zones on... on es van suspendre les classes, per exemple. No? Bé, el que farem abans de res és obrir línies per mini matiners i el concurs de l'Aquarium.
1: Ai, que bien!
0: Perquè tinc aquí, fixeu-vos, tinc quatre entrades, mira.
2: Home!
0: Quatre,
2: no les arruguis!
0: Quatre entrades per anar amb tota la família a l'Aquarium de Barcelona. Doncs a veure tot el que hi ha per allà. Qui és l'últim de l'equip que ha anat a l'Aquarium per aquí?
1: Jo vaig anar...
3: Sí,
1: la temporada passada. M'encanta, sí. M'encanta.
2: Sí, oh, brutal.
1: I el meu fill, bueno, es torna boig.
2: Quin és el teu peix preferit, Adam?
1: El... Bona pregunta. Deixa'm-ho pensar.
2: El sermó galorno. Está bueno.
0: Obrim línies al 902-47-705. Recordeu les normes del concurs, les regles, que és que heu de tenir entre 3 i 10 anys i ja està.
2: I encertar la pregunta.
0: 902-47-705, 902-47-705. El primer mini matiner o mini matinera que truqui s'emporta, si encerta la pregunta que li farem, doncs aquest pacte familiar. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Tu no tens entre 3 i 10 anys, ja tens algun més, carinyo?
4: Sí. Com? Ha estat un meu fill.
0: Com et dius?
4: Jo.
0: Hola, bon dia. Com et dius?
5: Sabata.
0: Perfecte, no entens res.
2: Sabata.
0: Atenció, a veure si entens la pregunta i encertes la resposta. Endavant, Marpuga, va.
6: Hola, som-hi. Bon dia. Mira, la pregunta és... Quin d'aquests animals no és un peix?
2: Mor de cap a l'ola.
6: Vale.
2: Records a casa.
6: És correcte.
0: Avui no és el dia
2: s'ha
0: de la...
2: vist que la criatura no tenia ganes de participar. No, mica, no?
0: També, sí? També han tret al cap alguns problemes de cobertura, que no sigui aquest el motiu.
6: Ai, pobre.
0: Vaja, hi ha rebot, 902-47-705. Avui no és el nostre dia pel que fa a la tecnologia aquí al Matina Codina. Hem tingut diversos problemes.
1: Que
0: i ara...
1: ens truqui un pantaló, ara. Hem tingut la sabata, ara el pantaló.
0: Va, hi ha rebot. 902-47-705, 902-47-705, aquesta línia de telèfon que no acaba d'anar bé. Mentrestant, Abel, si vols... Espera't. Bon dia, Abel.
2: Bon dia, bon dia. Bon dia. Que a l'Aquarium no hi anem mai.
0: No parlis abans que engegui el micro, sisplau.
2: Si dius bon dia, dic bon dia.
0: Escolta'm, va, després de les pluges d'ahir, que van caure on no estaven pronosticades...
2: Bé, sí que estaven pronosticades.
0: Fent més inocu aquest avís de Protecció Civil, on s'esperen avui les pluges? O no n'hi ha
2: lloc?
0: Enlloc?
2: Avui enlloc?
1: A veure amb què ens sorprendran.
2: Ni avui, ahir el Toni estava calentet.
1: Home, perdona, estan sonant alarmes matí, tarda i nit per coses que no estan passant.
2: Estaves ahir difamant, però
1: i ahir, quan mira, comença el dia dient, bueno, avui plourà el que no està escrit. Alarma, no va ploure. I després, a mitja tarda, alarma dient, bueno, que no plou. Jo... I comença a ploure.
0: Sí, et vaig veure que agafaves l'ascensor, que devien ser, no sé si a les 7 de la tarda...
1: A les 7.
0: O a les 6.
1: A les 6.
0: No sé,
1: eren les 6.
0: Que volies anar a veure el Barça i vas tornar a pujar. Perquè vas dir, hòstia, ara plou.
1: Ara plou.
0: Ara plou. Clar, I exigint al Martí Oliveres, que és un altre meteoròleg de la casa, quan s'acabaria el ruixat.
1: Home, és que no... Perdona, xato.
0: Perquè Abel, hi ha moments en què no sabem dir ni a quina hora, ni si passarà ràpid, ni si passarà lent.
1: Punyetera idea, Berri.
0: Bueno, en fi, ja s'ha acabat aquest episodi d'ahir.
2: Sí.
0: I ara anem cap a un cap de setmana llarg. Sí. Bastant més estable i agradable, no? Assolellat.
2: Sí, assolellat en general. Els buscaparec seran poc importants. Si en cap cas deixaran pluja, ni buit, ni demà per la diada, ni cap de setmana. I escolta'm, si encara no ha sortit a casa, que segur que hi ha gent que encara, doncs, a aquesta hora, quarts de nou, encara no ha sortit, doncs que s'abrigui bé, perquè fins i tot a la costa, en alguns casos, hem baixat els 15 graus.
1: I tant.
2: Hem tingut una petita glaçada a Das, a la Cerdanya, de menys 0,3. Per tant, déu-n'hi-do. I en tot cas això, abrigadets a la sortida de casa, de dia una mica més de bonança que ahir, però no parlem de la calor exagerada que encara va fer fins dimarts, amb rècords encara dimarts en alguns casos de calor per un mes de setembre, i els pròxims dies, doncs, nits fresquetes, una mica fredes, no tant com aquesta darrera, i de dia més caloreta, però ni de bon tros la calor exagerada que hem tingut.
0: Quin mareig, aquest temps que passa de la calor a les pluges torrencials, després fresqueta, una glaçada, vull dir que ja aquestes etapes de transició tenen això. Veu que alguna cosa més?
2: No, que si volen regalar-me una entrada per l'Aquàrium, doncs jo també. No a vosaltres, dins de l'Aquàrium, vull
0: dir. De moment hem fet el temps amb Mac Ambients.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Va, que tenim un concursant per guanyar un pack familiar de 4 entrades. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Com et dius?
7: Valèria.
0: Quants anys tens, Valèria, bonica?
7: 8.
0: Des d'on truques?
7: De Vilaseca.
0: Molt bé.
6: Que guai. M'encanta Vilaseca. Sí?
0: Endavant amb la pregunta. Puga, va, som.
6: Hola, Valèria. Mira, la pregunta és...
2: Borda, capa, capa.
6: Quin d'aquests animals no és un peix? A, el cavallet de mar.
2: Borda, capa, un capatito.
6: B, el tauró.
2: Borda, capa, el Ferratorres.
6: O C, el dofí.
2: Borda, capa, un dofí.
8: No s'ha sabut dir res.
0: Valèria, sabem la resposta correcta?
2: Borda, capa,
7: capa. Em dones una pista...
9: Vamos a ver el comodín de la pista.
0: El pingüí aquest pesat que li doni una pista.
2: La última és la bona.
0: L'has entès o no?
7: No.
9: A, B o C?
6: O C de dofí.
0: La C?
2: Ha dit la C.
0: Marquem la C, Carlos Sobera, sisplau.
9: Marquem la C, com decís vosaltres.
0: Puga, és correcte o no?
9: I la resposta, Mar Puga, és...
6: Correcte!
0: M'encanta aquest concurs manipulat que fem, cap a Vilaseca, se'n van aquestes 4 entrades. Valèria, que tinguis un bon cap de setmana llarg, que tinguis un bon dia a l'escola i que les disfrutis,
7: Gràcies.
0: Un petonet, no pengis.
10: Submergeix-te en una Barcelona que mai havies vist. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de benvinguda a l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum, color i sorpresa, i que dona pas a taurons, pingüins, cavallets de mar i tot un món marí per descobrir.
11: Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Consulta promocions i descomptes a aquariumbcn.com.
12: REC 105 Barcelona.
13: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
14: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
15: Exclusiva Espont, concessionari oficial Fiat a Granollers.
16: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
17: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
18: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
19: Únic, s'escriu amb H o sense H?
20: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. La gamma Geely a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics. Els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Geely M Automoción. A Mataró, Sarrià i La Maquinista. Geely M Automoción. La mobilitat del futur evoluciona amb tu.
4: Ocasión Plus.
5: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
22: Escoltes tots els èxits de la música.
23: Tots els èxits de la música.
22: RAC 105. A RAC 105, Matina Codina presenta el Senglar d'Osona. Ernest Codina.

0: Just Married, s'acaba de casar amb el jugador de futbol americà Travis Kelce, la Taylor Swift, una dona generosa que més d'una vegada ha repartit els beneficis de les seves gires mundials entre els treballadors i també molt estimada aquí a RAC 105 pel seu talent i perquè ens consta que és una bona persona, encara que no la coneguem personalment. Això és de Feiro Ophelia, 2:30 i 8:45 del matí d'aquest dijous divendres.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
2: Epa!
0: És el nostre Víctor Amela, és el nostre Rocco Stenhauser, és l'Alan Lillo, repassant el més destacat que hem vist a la Caixa Tonta.
2: Mira, ahir va tornar Marc Giró a la tele, ho va fer amb el seu cara al show de la Sexta, i en el monòleg va reflexionar sobre la situació a Ceuta. Clar, vull dir,
0: li has dit Ceuta?
2: Ceuta, sí, mira, m'ha sortit Ceuta. Molt... Sí, sí, Miquel i Ceuta, no? I va treure una conclusió molt bona.
0: No, està sensibilitzat perquè demà és la diada i vols catalanitzar-ho tot, no?
3: Exacte.
0: És Ceuta.
2: Sí, sí, sí, era així, era així. Bueno, és igual, veig que no m'estem escoltant. En tot cas, Marc Giró va fer en el monòleg... una conclusió molt bona per solucionar els problemes de desordre que estan patint aquesta gent.
4: Lo de Ceuta genera muchas preguntas. Por ejemplo, y hablando de porrazos y fachas, ¿cómo puede ser que el gobierno mandara a Cataluña en octubre del 2017 20.000 policías y guardias civiles, 20.000 policías y guardias civiles, 20.000, a buscar urnas, que por cierto no las encontraron, pero ahora en Ceuta solo hay 1.700 agentes sobre el terreno para garantizar los derechos y la seguridad tanto de españoles como de personas migrantes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que Ceuta es menos que Cataluña? ¿Eh? Mira, yo les recomiendo a los ceutíes que si quieren que España les mande efectivos, amenacen con independizarse. Ja veràs que ràpido se presenta.
0: Home, els catalans sempre hem molestat més que qualsevol procés migratori.
3: Sí, no, exagerat.
0: I sempre anant més enllà amb les teves reflexions, clar que sí, ningú havia pensat en aquesta solució.
3: Exacte, tu t'ha donat-li la volta, no? A l'humor, la ironia, la crítica social.
5: Sí, senyor, com t'agrada, punyatero.
6: Visca. Vamos a hablar de otro tema, que no sea el de Ceuta.
0: Sí,
6: ¿queréis que os explique mis 5 canciones preferidas para pasar el...
2: Ai, sí,
0: penja-ho a Instagram. Penja-ho a Instagram.
6: Lo cuelgo, voy a hacer un TikTok.
0: Escolta, canviem de canal i anem a 4.
2: Sí, anem a 4 perquè Pedrerol, bueno, està...
0: Està molt bo.
2: Jutjant. No, està d'aniversari, això sí.
7: Ah, sí? Felicitats!
5: Felicitats, Josep.
8: Gràcies. Complí 61, vale?
7: Compliste hoy, no?
8: Sí, per molts anys. Gràcies, vale? Vinga, calleu.
5: Vinga, seguimos.
2: Sí, doncs, bueno, el Barça estava... s'ha estrenat a la Champions, va jugar ahir, va tornar a marcar 5 gols. Bueno, el Barça està arrasant.
0: Sí, senyor.
2: Ha començat aquesta temporada d'una manera, bueno, impressionant, incriticable, eh?
5: Ara.
2: I Pedrerol va llançar un missatge. Creieu que positiu a favor del Barça, com a bon culer que és?
7: Sí, no?
5: Evidentment.
2: Sí, escolta'm. No.
9: 4 manitas en 5 partidos. 24 goles del Barça. Espectáculo. Mm. Aunque es verdad que esto no es como empieza, sino como acaba.
5: Sospreta.
9: Empezamos.
0: De veritat, sempre la nota negativa, no?
5: Sempre.
0: Sempre el pero, la pullita, no? Ets molt pesat, Josep.
8: Cuidado con la confianza, no? Porque podéis ir de sobrados.
5: ¿Cómo que podéis?
8: Y que luego os pinte la cara. No, podem.
5: Se te olvida.
0: No, tu el que vols és que no s'enfadi el teu amic Florentino Pérez. A veure, que no et falta raó. És veritat que el Barça, per molt bé que comenci, si això s'estronqués, que no té pinta, no té pinta, perquè ahir va tornar a demostrar cohesió, dinamisme, tiqui-taca, i que no només són individualitats, sinó que com a equip funciona a les mil meravelles. Sembla, ara mateix sembla que no hi ha un equip a Europa, et diria, que el pugui aturar.
6: Vaya flipada, Llevas.
0: No, però per tant no costava res dir això.
8: Un poquito de humildad, ¿no? No seáis prepotentes.
5: ¿Cómo que
0: Hansi
5: seáis?
0: Hansi Flick, una dada, por ejemplo, que podrías donar. Hansi Flick ha superado los registros de Luis Enrique y de Guardiola.
5: Bueno.
0: Això es una dada objetiva que no es cuestionable.
5: Ara.
0: Ya está, home.
8: Quita la música, quita la música.
5: Quita la música.
8: ¿Y a mí qué?
5: ¡Ostras! Si el VAR... ¿Por qué no entró el VAR en el partido de Betis? ¿Por qué Betis? ¿Por qué se llama Betis?
8: ¿Por qué Betis?
5: Si es Sevilla, ¿por qué Betis?
10: De la ciudad de Betis.
0: Va, 13 minuts i les 9 del matí. Ens posem ara una mica més romàntics.
2: Sí, anem a First Dates, anem a First Dates.
0: On
2: ha passat una cosa que jo no l'havia vist, que és que un concursant i una cambrera, o sigui, de l'estaf de l'equip de First Dates, del programa, connectin bastant.
5: Epa!
2: Sí, sí, van tenir... Bueno, ell tenia una cita amb una altra noia, però al moment de parlar amb la cambrera van començar a veure que hi havia vincles i tal, i que s'estaven agradant.
11: ¿Sería posible tener una cita con alguien del staff?
12: ¿Y tú de dónde eres?
11: Yo soy chilandés. Chileno-holandés.
12: ¿En serio?
11: Sí.
12: ¡Qué buena mezcla!
10: Y eres deportista.
12: Así es. Fui jugador de baloncesto y...
10: No, yo también.
12: No jodas.
10: Jugué 3 años.
12: Cuando quieras.
10: Sí. Ah, mira.
12: Cuando quieras vamos a...
10: Pues no tengo con quién...
12: Cuando quieras vamos a jugar. Sí, claro, cuando quieras.
13: Buah, esta es una mujer increíble.
12: Y luego te pido el contacto.
10: Vale.
12: Si quieres.
10: Sí, genial.
12: Guay.
10: Vamos. Encantada.
12: Igual.
14: Me veo ahí un poco pensativa. ¿Sigues pensando en el chavalito? ¿El chavalito del otro día?
10: Hombre, la verdad es que sí, me pareció muy mono.
14: A ver si tiene de aquí lo mismo que de acá y lo mismo que de acá.
10: Epa. Seguro que sí. Entonces me caso.
0: Bé, la cambrera és la Lídia Santos. Ella és un solter que es diu Christian, que tenia una cita amb la Cristina.
5: El DNI qual és?
0: I és allò que ja no... És allò que, no, però és allò que el Christian ja no es va poder concentrar durant la seva cita a First Date. Perquè s'havia enamorat d'aquesta cambrera. S'ha de dir que tots dos són molt guapos,
5: sí.
0: I que ella va quedar tocada, com s'ha pogut escoltar al final de l'àudio, perquè dies després encara en parlava en el programa amb la resta de cambreres.
3: Jo crec que ella s'enamora més d'ell que ell d'ella, també t'ho dic. Perquè ella diu que juga a bàsquet i diu, bueno, a ver si quedamos para... Sí. Diu, tirar unes quantes canastes. O sigui, fa una expressió com de no haver jugat a bàsquet.
5: Ja.
0: Bueno, jo té tota la pinta que ell posarà la pilota a la cistella. Dit això, crec que podem tancar aquí aquesta magnífica secció de Telealan. Lídia, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, bàsquet maniàtic.
1: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
15: Matina Codina.
16: Hi, everyone, it's Teddy Swims.
17: Teddy Swims.
15: El programa més surrealista

0: una cançó que em fa sentir pescolletes a la panxa per aquesta melodia, aquesta sensibilitat que imprimeix Taylor Swift en aquesta nova cançó que es diu Mr. Know It All. Per cert, recomano molt que el seguiu a Instagram perquè penja unes versions cantant ell allà al seu estudi, que són espectaculars. Un tio que connecta molt bé amb la seva comunitat. Com nosaltres fem cada matí aquí al Matina Codina, a aquesta hora parlant de l'informe PISA, Sergi Ferrer, perquè sí, encara cuegen els resultats d'aquest últim informe PISA, que a Espanya han sortit molt per sota de la mitjana europea, tu.
1: Es veu que Espanya això ha tret els pitjors resultats de la seva història. Han baixat en lectura, en comprensió lectora, en matemàtiques i en ciències, tot i que estan una mica per sobre d'Europa en aquestes dues últimes. És una davallada respecte a l'edició anterior. Han perdut 23 punts. No sé sobre quan. Són punts que ells només ho saben ells. Però el tema és que Catalunya a sobre s'ha quedat fora del resultat perquè es veu que hi va haver una mala gestió. Van cometre una, no una il·legalitat, però sí una irregularitat, que no em sortia, perquè jo sóc víctima també del sistema educatiu.
2: Vam treure les notes dels nanos així, que no eren massa bons, vam dir, aquests fora.
1: I el 23% de l'alumnat va quedar fora i llavors només va quedar una solució, que era doncs no comptabilitzar els resultats. Jo he volgut demostrar-ho de manera empírica.
0: Espera, tu un moment, Toni, què passa?
3: No, no, clar, és que clar que van malament els resultats si els professors estan de vaga tot el dia.
0: No, que això és davant de la vaga, Toni.
3: Com han d'anar bé els
1: nens? No té res a veure, això. Els nens són víctimes de que ningú es posa d'acord en el projecte educatiu i cada persona que arriba al govern ho canvia.
3: Bla, bla, bla.
1: Vale. Jo el que he fet és el que faig en aquests moments de ràbia, que és canalitzar-ho a través de la violència gratuïta, i he rebentat una bústia d'un col·legi.
0: Això no ho has de fer.
4: Molt bé.
1: No diré quin.
0: I això no és culpa del sistema educatiu, eh? Això és perquè ets un mal educat.
1: Bueno, sí.
4: Mal educat, Ferrer.
0: O un molt bon periodista. Un molt bon periodista, també.
1: Sí, perquè no és rebentar la bústia i prou. És que després he agafat algun document que pogués demostrar que és veritat que aquests informes estan així, malament.
3: Sí que has fet coses.
1: I he trobat, tot això abans d'esmorzar, I he trobat una carta d'un alumne dirigida als seus professors.
0: Endavant.
1: Llavors la vull llegir, l'obriré davant de tothom, ara.
0: Sisplau, sisplau.
3: Ai, és veritat, és una carta.
2: Com l'ha obert.
1: Sí.
2: Quina manera més rara.
1: He obert la carta, però llegiré de la pantalla de l'ordinador, vale?
2: No s'acaba d'entendre.
3: I ja, eh?
1: Sí, és una carta d'un alumne al seu tutor, i diu...
0: Silenci.
1: Carit professor. Aquest any no sé què me passa, que no me surten bé els exàmens al col·legi. Amb dues L's. He sacat un 3 i un 2 a mates. Així que crec que me queda un 6,5 de mèdia.
0: No, està bé.
1: Anatus també mal, perquè me preguntaven sobre els animals verdaders i els inverdaders. Crec que...
0: No.
1: Joder.
0: No.
1: Per sort a català m'estan aprovant perquè el profe tampoc habla català.
2: Hola,
1: perfecte.
2: Vinga, ostres. Alegria. Segur que és immigrant.
1: Me fa ràbia perquè estic exercint tremendo rendiment d'estudis recentment i estic ponent tot l'esforç sobre la mesa.
4: Jolín, tu. Quin nivell.
0: Quin cacau que té.
2: Sí, que l'està posant, sí.
1: Aquests dies, per suert, he apaciguat els meus nervis, i he tornat a encontrar el camí per no assustar-me amb els reig que tinc per davant.
2: Els reig?
0: En lloc de repte,
1: eh? Joder. En comptes de xarxes.
3: Té l'escrit Gonzalo Bernardo.
1: Espero acabar demostrant a tots un derroig d'intel·ligència.
3: Escolta, no m'agrada...
1: Atentament, Marc Puga... No, és broma. És anònim.
3: No, anònim no, posa Gonzalo. No m'agrada que llegeixis les meves cartes en públic.
1: Em sabia greu dir el teu nom, Gonzalo, perdó.
3: Correcte.
4: Nervits, jo ho dic.
0: Jo em pensava que els problemes... Sobretot he llegit que el problema està en la lectura, també. Matemàtiques, etc, però també en lectura. Però clar, és que fins i tot escriptura.
1: Llegeixes, no pots després reproduir.
0: Tota la raó. Això és com aquell acudit que diu...
3: A veure.
0: No, perdoneu.
1: Capela, baixa la música.
0: No, és que jo no sé explicar acudit.
1: Va, per això estem tots atents. No. Calleu. No. Que les càmeres l'enfoquin.
0: Són uns pares que van al metge, val? amb el nano, que diu, tu, té 10 anys i no parla.
3: Ostres.
0: Té 10 anys i no parla.
3: No li records, el nano, quan puguis.
0: I el metge li diu, però ja em diu, vosaltres parleu a casa o no? Els pares no es dirigien la paraula, ho entenem.
3: Ah, entre ells.
2: Ai, pobres.
1: Vols dir que era així, l'acudit?
3: Ja està.
4: Però acabat.
1: Ah, sí?
2: Que els hi pot passar als pares.
0: Per això els acudits en aquest programa els expliqueu vosaltres.
1: Però el taló...
2: I el taló què passa?
0: Compte, aquesta és la nova de Miley. Gràcies, Sergi Ferrer.
3: Que algú baixi.
0: Es diu Bass Persuade. Ja no és Miley Cyrus, és Miley a seques, eh?

0: Martina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
2: Els docents mantenen la lluita al carrer.
3: La manifestació en defensa del català.
4: Els metges tornen a fer vaga.
5: Els usuaris de Renfe diuen prou.
6: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
7: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Birkenstock, Brownie i Levi's per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
13: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
14: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
15: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
14: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
16: Ja comença a fer-se clar.

0: Quina llengua tan bonica que tenim, eh? Estava reflexionant ara el dia abans, el dia de la vigília de la Diada, escoltant els Catarres i aquesta cançó tan preciosa que es diu Diumenge sense drama. Per cert, deixa'm dir una cosa, Lluís, que sé que... Què volies dir?
1: No, si vindràs a la Diada, perquè demà tenim, doncs, la convocatòria.
0: Mira, demà no puc, perquè demà a la tarda estic punxant el Ludegas en una festa Remember.
2: Sí,
0: jo
2: vull venir.
0: De música dents. Si vols, t'apunto la llista.
2: Vale.
0: Però no vindràs.
2: Sí, si no havies, a Ludegas no vindré.
0: No havies nascut gairebé quan sonava la música.
3: La cosa és la Diada, no? La tot Ludegas.
0: Escolta'm, hem escoltat els Catarres. Jo estic molt nerviós perquè d'aquí 15 dies és la Festa Major de Barcelona.
4: Oh, ostres!
0: I RAC 105 s'emet des de la ciutat de Barcelona, que és la capital de Catalunya, d'altra banda.
4: Sí,
0: i cada any muntem uns concerts extraordinaris pels nostres oients i tots els ciutadans de Catalunya que ho vulguin.
4: I tant!
0: Concerts gratuïts.
4: Que fort, això que fem.
0: I a més portem un cartellasso que és de Traca i Mocador.
3: A veure,
0: els Catarres, els Amics de les Arts, la Maria Jaume, que està sonant. El Marcos, que és el del festú.
4: Home, el teu de la Pistacho.
0: Exacte.
4: Ser molt graciós, lo de la Pistacho.
3: Però no fa per fer gràcia.
2: Que és el que té gràcia.
4: Graciosa la canció, graciosa. Com si la cantara Leo Harley.
2: ¿Cómo es, Santiago?
4: No se llama Pistacho, se llama... No sé com se dice en català.
0: Festú. I també Teràpia de Xoc. Us esperem. Entrada lliure, Avinguda Maria Cristina, 25 de setembre, 8:45, sembla. Sí, t'ho confirmo. 8:45. Va, som-hi.
5: El Matina Codina... La mar de famosos. Avui amb...
2: Danai Brunat.
4: Hola!
0: Vam estrenar la setmana passada aquesta secció en què la Mar parlarà amb celebritats del nostre país i avui una periodista esportiva que també presenta un programa a Televisió Espanyola.
2: Meravellosa.
0: Que és l'altaveu avui, la Danae Bornat, que ens encanta.
2: Ens encanta, l'estimem moltíssim i és fantàstica, Lluís.
6: Escolta, dona-li... Espero que li haguessis donat records perquè vaig estar tota la temporada i tot que li donessis records.
2: Sí. Li vaig donar. I tenim un missatge per tu que escoltarem més tard.
4: Ostres! T'enganxo.
2: Que content es posa.
6: Moltes gràcies. M'estic emocionant. Gràcies per aquest somni.
0: Va. Una periodista guapíssima que ens estimem molt. Què
2: sí,
0: va dir?
2: Sí, és fantàstica i primer de tot vaig parlar amb ella d'on veurem a la Danae Boronat aquesta temporada.
7: De la Danae, què veurem aquest any?
8: Altaveu.
2: Ah, què més vol?
8: A la 2CAT, cada tarda, d'un quart de 5 de la tarda fins a 5:45 aproximadament, és hora i mitja de tele en directe, que això absorbeix molt.
2: Doncs ja ho sabeu, a l'altaveu, la Danae la podem veure, tot i que no és el seu projecte somiat del tot, perquè li vaig preguntar tot el que has fet tu, què et queda per fer i què és el que més t'agradaria.
7: Danae, t'hem vist a tot arreu, a la ràdio, a la tele, 100.000 projectes. Quin és el projecte somiat de la Danae Boronat que digui, em falta això per fer?
8: Mira, m'agradaria molt presentar concursos.
0: Ah, sí?
8: M'agradaria molt fer un rotllo... O sigui, jo a mi m'agrada cantar i ballar.
2: No
8: val?
2: Em digui.
8: Jo sóc la reina al karaoke. Jo a mi m'agradaria fer un programa d'això.
9: T'espero la vida i l'esperança.
2: M'encanta la Danae cantant.
0: Està com un llum la Danae Boronat. I jo m'aniria de festa amb ella. Vull dir, té pinta de ser una catxonda.
2: Sí, és superintensa i superfeliç.
0: Que per cert, deixa'm dir que ja que tots feu tele aquí en aquest programa, perquè l'Alan Lillo aquest estiu l'hem vist al Zona Zapping de 3CAT.
3: Sí, és veritat.
0: El Sergi Ferrer i el Xavi Cazorla estan a l'11 d'Esport 3. Tu, Marc Pugar, ara mateix ja no estàs fent res, però també has fet coses de tele, no?
2: Sí, exacte.
0: Havies estat a l'Àtic d'Avui TV, per exemple. Doncs, escolta'm, si altaveu a la 2CAT, la Danae que em fitxi, li faig una secció a la setmana.
4: Clar, Danae, va,
2: espalda.
4: Fitxa
2: la
0: Cal fitxi! No, a més, crec que tenim bona química professional.
2: Epa!
0: Compte! Tu vas veure i...
2: Vaig veure com us estima.
0: A la redacció...
2: I quines abraçades, i quines
0: sí. Feia temps que una dona no m'abraçava així.
2: Ah, sí? Ostres,
4: pobra.
2: Que trist, no?
0: Té parella. Una mica més i em cago a sobre de l'emoció.
6: Bueno, doncs té parella.
0: I què? Que no t'estic dient que em vulguis rotllar jo amb la Danae.
4: Però ho estàs fent incòmode, tu, Ernest, no ho neguis.
0: Home, no.
4: Home, has dit, amb ella tinc molta química, i has posat així, has mirat a càmera i has dit... Professional,
0: perquè estem fent show. Va, què més et va dir la Boro?
2: Doncs mira, justament, la Boro.
0: Què et va dir la Boro?
2: La Boro, més que a mi, el que va dir és unes paraules pel Lluís Canut.
6: Ostres, no m'ho puc creure, sisplau, endavant.
4: Ui.
6: Activament.
8: Estimat Lluís, ets un mite de Catalunya, mite del periodisme esportiu. L'home, el primer que em va donar l'oportunitat en una tertúlia esportiva a Catalunya. Tenia 20 i pocs anys. 24, 25. Ell em va veure Deportes 4 i jo començava a seguir el Barça. I em va dir, escolta, noia, vols venir? I vaig dir, i ja, ja, ja allí em vaig quedar. Vull dir que jo li dec molt al Lluís i l'estimo moltíssim. Mua!
10: Què, Lluís?
4: Ara què?
6: La veritat és que estic molt, molt emocionant perquè al final doncs, un passa per la tele i per la ràdio i coneix persones i fa la seva trajectòria i jo ja estic, doncs, diguem-ne, de jubilació pràcticament i veus doncs, deixebles com la bona de la Danae Boronat, a la Calimbeu, de nou, una forta abraçada.
10: Tranquil, Lluís,
6: que
10: canvis.
6: Que està explicant tot el seu inici de la seva trajectòria televisiva. Gràcies a mi. La veritat és que no puc fer més que emocionar-me.
10: Quin programa era, Lluís?
6: No ho sé, no me'n recordo.
2: Però per què l'estimes tant, a la Danae?
6: Em cau molt bé, David.
0: Bueno, bé, és una mica el seu mentor. No, no, ets el descobridor de
6: sí,
0: la Danae.
6: Sí, senyora, sí, senyora.
0: Bé, escolta'm, va, acabem aquest primer bloc de sí. l'entrevista amb la Danae, que té un segon bloc,
2: sí,
0: també.
2: Sí, vaig demanar ja. que ens digui una cançó per posar-la aquí a RAC 105. Em va dir que és una cançó que li agrada molt, tant que pràcticament no se sap el títol.
8: Com es diu? Espera, no, és que la vaig cantar molt al principi a l'estiu.
7: Ara no se sap la cançó!
8: Era del Dausà.
7: Del Dausà, i no era aquesta... Ah, Welcome to my...
8: Aquesta.
7: Ens cantava, que la posarem per tu. Demana-la.
8: Welcome to my party. Sí, sí, com és? Sí, sí.
7: Que diu, no saps com...
8: Sí, sí, com seguia? What a falta. Codina, posa'm el Dausà.
0: Perdona, tu ha dit la Danae que vol presentar un concurs de cada un. No té ni punyetera idea de música.
2: Això vas fer cantar, una mica.
0: Que t'he de dir que m'agrada molt la seva veu quan parla, perquè sí, és molt aguda, però té aquest trencat. Sí. Té com un petit afònic que la fa molt reconeixible.
10: Això d'arma.
0: Bé, exactament.
6: Bueno, o Pilar Rahola.
2: Igual.
10: És una senyora. Verdad, Leo Hadley no lo tiene eso, pero muy gracioso también.
6: Vas. No hi records el Leo Hadley quan el veieu. Que vosaltres us dediqueu això de la tele, també.
0: Sí. Hòstia, m'agrada molt que comparessis, Santiago, la Danae amb el Sergio Dalma.
10: És verdad.
0: No s'assembla.
10: Què no se llama Sergio? Sergio Dalma.
0: Sí. Com es diu?
10: No lo sé.
0: Lluís Capdevila.
3: Carles.
10: No, me llamo Santiago.
4: Carles Capdevila és
10: Santiago Segurata.
0: Va, escoltem Joan Dausà, perquè els desitjos de la Danae per mi són ordres.

0: La tragèdia que per molt suposa matinar, nosaltres la combatem aquí amb una bona programació musical i predicant amb l'exemple. Què diu el Joan? Que vol una festa, vol una party, doncs nosaltres l'armem, la construïm, la fem possible. Des de RAC 100, sigui al Matina Codina per despertar Catalunya en un dia que és molt més fàcil que la gent es desperti predisposada, perquè, clar, recordeu que avui és dijous, però cap de setmana llarga, penya! Seguim amb la secció La Mar de Famosos, en què la Mar parla amb celebritats i gent popular del nostre país. Avui, la Danae Boronat, periodista magnífica.
1: Sí, la Danae, que li vaig fer treure tres paperets de preguntes de la Totebac del Matina Codina i li van sortir aquestes.
2: Que et coneguin tots o que et conegui molt bé una sola persona?
3: Que em conegui molt bé una sola persona, no? Sí. Perquè ser especial per algú és la gràcia. No ser una més per molts. Quina és la cosa més impulsiva que has fet? Explica.
4: No la pots explicar?
3: Home, no.
4: Per què?
3: Home, perquè impulsiva, en què ho relacionaries? En què ho relacionaries?
4: Amb una relació.
3: Home, esclar.
4: T'has enamorat molt, ets d'enamorar-te?
3: Més de... Qui te pilla, qui te mata.
4: Mira com la vol evitar.
3: Tenir 20 anys per sempre, atenció a això. O poder saltar 20 anys al futur. Poder saltar 20 anys al futur. Jo sóc molt... O sigui, jo considero que estic molt millor ara que quan tenia 20 anys.
1: Però, està en el seu prime. Ostres.
0: Però aquesta pregunta vol dir que pots anar al futur un moment i tornar?
4: No, és per quedar-te. Què faries tu?
0: Home, que tenir 20 anys per sempre, no?
4: Sí? Sí. No sé.
0: Però clar, llavors no podria haver arribat a ser mai el que sóc ara amb 40, no?
5: Què feies amb 20 anys? A quin Pans & Company treballaves? O ja estaves a la ràdio?
0: No, estava a Fleix i Feima.
6: Ostres!
0: Estava començant allà.
6: I què tal l'experiència?
1: Mira...
0: No, la protagonista és la Danae, ara. Un dia, si voleu, em feu una entrevista, que és una cosa...
1: Va, vine, la Mar de Famosos.
5: Així et coneixem una mica més.
6: Ja et passaré el telèfon.
0: Que hi ha més famós pels nostres oients que jo.
5: Clar,
0: exacte.
1: Tu, Ernest, en una escala de famosos, de l'1 al 10, quant de famós et consideres?
0: Pels oients de RAC 105, un 10.
1: Un 10?
0: A la societat catalana, un 2.
5: I al món?
0: Un 0.
6: Per mi sempre seràs un 10.
0: I jo també. Va, escolta'm...
1: Veiem la Danae quan es considera ella de famosa. En una escala de l'1 al 10, quant de famosa et consideres tu?
3: Depèn del context. Al Camp Nou, 10. A Catalunya, 7. A Espanya, 6. Al món, 0.
1: Et molesta que et parin pel carrer, que et reconeguin?
3: Depèn, perquè hi ha gent que és imbècil. Sí, m'encanta que m'aturi la gent i em diu: "Ai, nena, quan torna l'altaveu?" Meravellós.
1: I ara volem saber al Matina Codina, Danae, t'ha tirat la canya un fan?
3: Sí.
1: Home!
3: Sí! Bé, això, gent que sap de bé, comença a parlar i molt, i comença a fer preu... Dius, però un moment. I clar, dius, espera't, que resulta que vol, no? Yeah. Sí, sí. És incòmode.
0: Aquí la pregunta era: hi ha algun fan que no t'hagi tirat la canya? Aquesta seria la pregunta.
5: I sí, ha funcionat. Si alguna vegada un fan li ha dit ella: "Doncs saps què? Mira, és el teu dia de sort.
1: Per què no?
5: T'ensenyo l'altaveu."
0: Per exemple. No, jo crec que... Per què no?

0: Joder.
1: No. Quan hi ha ereccions... Ereccions no, eleccions. Pots contestar de les dues maneres.
2: Preferiria parlar d'ereccions que d'eleccions.
1: En aquest cas la pregunta és si tu sempre vas a votar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Sempre, eh?
2: Vaja, des que he pogut votar, he votat. Sí, sí, sí, sí, tant i tant.
0: Ment una mica bruta, d'anar a Boronat, potser.
1: Ment una mica bruta, i clar, jo no vaig passar per alguna...
0: Ment divertida, diria jo.
1: Divertida, més que bruta. Sí.
0: Ment divertida.
3: Però la pregunta val per les dues, eh?
4: Clar.
3: Quan hi ha ereccions, vas sempre a votar?
4: I ella diu, des de que tinc edat, sí.
3: Sí. A veure.
1: Jo vaig preguntar-li, evidentment, ja que va treure el tema, sobre les ereccions.
0: Ah, sí, molt bé, molt bé.
1: Una pregunta sobre ereccions, però no sé com formular la pregunta.
2: Quan hi ha ereccions, sempre vas
1: a palpar? Per exemple, no sé, seria el verb...
2: Palpar.
1: Palpar.
2: S'ha de palpar, sempre.
1: Sempre palpes a l'erecció?
2: S'ha de palpar. Home, per favor.
1: Al següent convidat, que no et diré qui és, li has de fer una pregunta.
2: Has de triar. Què preferiries? Perdre la capacitat de comunicar-te o que tothom pugui saber què penses en tot moment?
0: Oh!
1: El Toni era més bàsica, eh? Votes o no votes?
2: Mamatina Codina, sou els putos millors de Catalunya. Us estimo. Jo més que vosaltres a mi.
1: Oh,
0: no és veritat. No és veritat.
1: És impossible.
4: Surt molt la Danae, el Mamatina Codina.
0: Mm? Sí, cosa, és bastant prota. Quan va passar per l'efectivament...
4: Sí.
0: A mi no em va palpar mai cap erecció, vull dir que...
1: No, tenies ereccions?
0: Sí, i tant que en tenia.
3: Joder, Lluís.
4: Lluís, una cosa. Per l'amor de Déu.
1: A més m'ho diu mirant-me amb aquesta cara.
0: Home, és que diu que sempre palpa les ereccions.
4: No, per cert,
0: vaig curar, me la vaig trobar el dia dels 150 anys d'Estrella d'Am, a la celebració que es va fer al Fòrum de Barcelona. Sí? Vaig conèixer el seu xicot.
4: El Maromo?
0: Sí, sí, un home de bandera, eh?
4: De bandera,
0: sí, no? Té molt bon gust, molt bon criteri.
4: No mereix menys la Danae.
1: Oh, i tant.
0: Sí, és que, clar, és que hi ha mascles molt ben parits. Vull dir que hi ha molta competència, nois.
4: Sí, senyor. Quines ereccions deu tenir,
0: no ho podem tenir tot, home. Sí, sí.
3: Quines palpades,
0: eh? Té la sort que les hi palpen totes, no? Marc Puga, extraordinària secció, la Mar dels Famosos.
1: Home, gràcies, Danae.
4: Molt bé.
1: Que t'estimem.
5: Gràcies a tu.
1: No, a la Danae.
0: Pots avançar el famós de la setmana que ve o no?
1: És un actor.
0: És un actor!
1: Ja sé, vos
0: podràs.
4: Bruce Willis.

0: de pinso pel bestiar que li agrada la bona música aquí a RAC 105, aquest gitarro de Chris Martin, que en el seu dia va dir: jo sóc fan de Avicii, m'agradaria que em fes una cançó que me la produís ell. Doncs així va ser. Junts van crear aquest Sky Full of Stars preciós, èpic, harmònic, que ens ha clavat a les 9:23 del matí.
1: I et nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Un Avicii que hauria fet 38 anys l'altre dia, com la persona que estem trucant ara mateix.
2: Ah,
0: toca't els nassos, eh? Sembla fet expressament.
2: Que fort.
0: La vida està plena de casualitats.
2: Pell de gallina.
0: Detecteu-les, eh? I seguiu les pistes que us dona l'univers. Bé, el Dani pot ser que estigui ara mateix manipulant químics perquè es veu que treballa... Ens escolta cada dia treballant amb els químics, tu.
2: Sí. Ah, sí?
0: Sí, a veure si és camell o no. Li preguntarem ara.
3: Bueno, si l'agafa, clar.
0: Si no l'agafi, hi haurà rebot, eh?
4: Sí!
0: Hola, Dani!
4: Sí, espera que baixo el volum de la ràdio. Hola!
0: Quina ràdio estàs escoltant, Trapella?
4: A vosaltres, cabrons!
0: Sí, però quina ràdio és?
4: Sí, guai!
0: Quina ràdio és?
4: Uala! No, hòstia, no m'ho esperava pas, això.
0: Sí, però respon-me la pregunta, Dani.
2: No sap.
0: Quina ràdio escoltes, tu?
4: A RAC 105.
0: Molt bé, i el programa com es diu?
4: Ara no em surt.
5: Matina Codina!
2: Ara!
0: Per molts anys, guapo! Escolta, de part de la teva família, que t'estimen molt, en especial del teu nebot Enzo, que té 10 mesos.
4: Ai, que bonic!
0: Que ets un bon tiet, tu, o no?
4: Bueno, ho intento. Se me'n va a vegades, però ho intento, tio.
2: Ai, tant! Que maco.
0: Sí, és una responsabilitat agraïda, la de tiet, no?
2: Ah, perquè, és el divertit.
0: Sí, està. Com es diu el teu... Ah, sí, l'Enzo, perdona, l'Enzo.
6: Pues ja està, pues ja...
4: L'Enzo, sí.
6: Ja,
0: bueno, molt bé.
6: Ja no hi ha res més a dir.
0: Escolta, no, hi ha un tema que m'agrada molt, que és que tu ens escoltes mentre remenes químics, cel·lulosa i plàstics al magatzem de la feina. És un curro bastant particular i d'entrada em sembla un punt tòxic, no?, treballar amb tot això, o què?
4: Bueno, no, a veure, no, manipulem producte tancat, eh? Més que res repartim i tot el tema aquest, i és... Sobretot és tot tancat.
2: Ens en pots enviar una miqueta? Així en general.
0: Quina mena de químics? No, l'Alan, que vol pillar de tot.
2: Li agrada la droga sintètica.
0: Sí, però tu no hi ha risc, no?, que siguis com aquella...
4: No, no, no, és producte d'hostaleria, neteja terres i forn i màquines.
0: Doncs, mira, sí que me n'hauries d'enviar, perquè vaig una mica just de tema de neteja terres.
7: Ah, doncs mira.
2: Envia-li també algú que li faci.
0: No, és que jo sempre que hi ha algú que em diu que treballa amb químics, em ve al cap aquesta noia.
8: He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
2: Ara.
9: És veritat, mític tall de televisió.
0: Escolta, Dani, la teva família ens ha demanat, si us plau, que t'animem, que comença a estar una mica depre amb el tema dels 40, perquè et vas acostant als 40 ja, eh?
4: Bueno, encara queden 2 anyets, però sí, ja es nota, ja es nota. Mm.
0: I què? Vull dir, tu estàs creant una família? Tens parella? Tens fills? Tens aquestes coses?
4: No, no, no, no, no.
0: Estàs
4: no,
0: com
4: no.
0: Jo, doncs. Tu,
4: no, no, sí, ja, de moment estem sí. Bé, sí.
2: Llavors, per on tiraràs? T'apuntaràs a pàdel, crossfit, sí. Moto gran? Com gestionaràs la crisi?
4: Bueno, de moment vaig al gym.
2: Vale, o sigui...
4: Sí, és un inici. D'aquí 2 anys... Ja és un inici.
0: Ha començat a sortir aquella panxeta tan puta dels 40, eh? Aquella que no hi ha manera, aquella, el flotadoret,
4: bueno,
0: el flotadoret, eh?
4: Sí, sí, aquesta ja l'arrossego fa anys, però
0: sí,
4: bueno.
0: Sí, jo també estic igual que tu, nena, al gim.
2: Escolta, per què no quedem a fer unes birres?
0: Sí, és que t'anava a dir
7: sí,
0: això.
7: Sí, és que sou molt amics.
0: Tens amics, Dani? Tens amics? Et falten amics o no?
4: Em falten, a vegades em falten.
0: On vius tu? On vius tu? On vius? Vius?
4: Jo, a Banyoles.
0: Banyo, ens queda lluny.
2: Mira, anaves a tenir un amic i per un tema de distància sí. L'Ernest ha dit, saps què?
0: És que a mi les relacions a distància no m'agraden.
2: Yeah.
0: I si m'enamoro, què?
4: No mola.
0: Si m'enamoro,
6: dona-li una forta abraçada al monstre. Quan el vegi.
7: Canta-li la cançó, Lluís.
6: Sí. És el Momon, el monstre de Banyoles, que va mamar, que menja la persona, no i tant. És el Momon.
2: No s'entén res d'aquest programa, eh?
0: Escolta'm, que vagi molt bé l'aniversari, la celebració i la vida en general. T'ho mereixes tot, Dani.
2: I els químics.
4: Igualment, guapos. I felicitats pel programa, merci.
0: Gràcies.
2: Maquinària.
0: Adéu. Si toqués uns altres químics, hi hauria hagut algun interessat aquí a l'estudi.
2: Llavors sí que aniries a Banyoles, eh, gamberro? Llavors sí que li donaria records del monstre, eh?
0: Hòstia, ens ha quedat una mica cunyat, això, eh? Ens ha quedat cunyat.
2: Sí.
0: Per cert, ara farem una pausa per la publicitat. Deixa'm dir... que el Dani entra al sorteig d'un meravellós lot de llet nostra. 30 litres de llet amb totes les seves varietats. Quants litres de llet? No saps ni...
2: Molts,
0: que no saps ni on fotre. Has de tenir una casa gran, si toca el premi.
2: Home, i tant.
0: O repartir-los.
2: No, no, això no.
0: Generosament. També dos packs de diversos potets de làctics de llet nostra i un doble kit esmorzar, dos bols, dues culleres de ceràmica, doncs per ficar-hi la llet. Clar, ara, que també...
2: Clar.
0: De seguida farem temps a la carta, Abel Caral.
2: Sí. Obre-li el micro, Ernest!
0: Bon dia.
10: Jo tampoc tinc amics, i també vaig pencat d'amics i d'amigues.
11: Ah, sí? Té un guarro, sempre està pensant en pinxar.
10: Ah, per fer la crida.
9: Quina edat tens, tu?
0: Veus?
10: 34, em sembla.
0: Perquè la gent pensi, hosti, que ets de la ràdio, no? La popularitat, els coneixes...
10: Què va?
11: Estem més sols?
0: Sí, sí. Bueno, parla per tu. Atenció, Mar Puga.
11: Estem,
0: Mar Puga, acabes de dir, estem més sols.
2: Ai, Mar.
0: No, intenta explicar aquesta casuística que vivim els que estem a l'aparador públic.
11: No, perquè has dit els de la ràdio, que sembla que tinguem una vida amb tal, no sé què, doncs no, a vegades potser estem molt sols.
10: I
11: no tenim persones, i amb aquests horaris, i no tenim gent al voltant que ens estimi.
9: Perdona, doncs el teu Instagram sembla que tot Catalunya sigui amiga teva.
11: Sí,
9: al final...
11: Como
12: tú eres, con esos pechos que tiene voluptuosos.
2: ¡No, una cosa!
11: ¿Cómo te gustan, Marrano?
2: Filtra.
11: No, va. El meu amic és el Santiago.
0: Si algú té dubtes del temps del cap de setmana, envieu els vostres àudios al 608-71-741. Sé que és veritat que no fa la mateixa il·lusió que et respongui el temps l'Abel Caral que el Mònica.
10: Bueno, o sí, eh? O si algú vol ser amic meu i que li toqui la panxa, doncs també 608.
12: Com és? 608?
0: Bé, 608-71-741. Envieu-li preguntes sobre el temps. O preguntes personals.
11: Sobre l'Abel.
0: El que vulgueu. El que vulgueu. 608-7174. Una pausa i tornem. He dit el telèfon molt ràpid. 608-7174-1. Tururú.
13: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra. La de tots.
14: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
15: Hi ha professionals que es fan, i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
16: Els docents mantenen la lluita al carrer.
17: La manifestació en defensa del català.
18: Els metges tornen a fer vaga.
19: Els usuaris de Renfe diuen prou.
20: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
21: Bé, ja som a casa.
22: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
21: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
22: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
21: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
23: Comprant al dimecres ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
24: Que l'any serien... 1, 2, 3...
23: Més de 2.400 euros.
24: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'Albocata 0,99 la peça.
23: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days. Amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.

0: Ai, ai, New Walk, que no fa res de bo. És la versió que hem fet nosaltres parlant de tota la crisi del sector de la docència, dels professors i professores, amb aquestes vagues, una versió que hem fet i que ho està patant a les xarxes socials.
1: 200 i pico mil, ja.
0: Sí, sí. Tinc l'educació de menjar, diguem, parlar sense menjar en directe, si pot ser.
2: Perdó. Aquest és un cigalero, com jo també estic menjant.
1: Queda prioritzat donar-te la dada o no parlar amb la boca plena?
0: Ho has fet perfecte, perquè a més estem aquí de dijous ja a la prèvia de la Diada Nacional de Catalunya i deixa'm dir que això que t'estàs menjant, què és, Sergi?
1: Ui, és un pa que ens han portat de la Turris, sí, amb uns cistells, que ara ho penjarem a Instagram, amb flors, per celebrar la diada, un pa d'aquest de Sant Jordi, no sé si ho estic dient bé. Sí. Què està? Quin escàndol de pa que ens ha portat aquesta gent, Ernest?
0: Això és els nostres amics de Turris, que ens han enviat uns quants panets especials que porten la senyera, no?
1: Sí, senyor.
0: No sé, Lluís, si trobes que té gust de Catalunya...
3: Té un gust de Catalunya que no te l'acabes. És boníssim. Té un aspecte independentista.
1: Sí. Ai, sí.
3: Tu el mires ja i dius... Amb aquest pa ja sóc lliure.
0: Et fa sentir més a prop de la llibertat.
3: Sí, totalment.
1: Això s'ho menja a l'Herrera i rebenta.
0: Sí.
4: Quiero que te reviente.
1: ¿Qué me vas a reventar, tú? Tienes un millón de años.
4: Pero fuera.
0: Però expliquem també una mica tots els elements decoratius que portava aquest paquet. Com era això?
1: Bueno, la presentació era això, era un cistell amb flors, amb els colors dels motius de la senyera catalana, i el pa de Sant Jordi disposat de manera horitzontal. Jo crec que han portat, pensant-se que era amb l'equip del Món RQ, que hi ha 70 persones.
2: És veritat.
1: Si això ens hem de menjar entre els 5, mira, inclús com tu, l'Abel i el Pedrol, que sempre ve quan ja menjava, perquè és una rata, podem estar 6 diades sense haver de comprar menjar.
0: Deixa'm-li preguntar al Nando. Nando, bon dia,
5: família.
0: També l'estàs provant aquest pa.
5: També tinc la boca plena, que estava menjant.
0: Aquest pa amb la senyera, aquests panets especials de la diada de Turris.
5: Sí, perquè estava esmorzant. M'estava quedant una mica de xurrasco per esmorzar i m'ha anat bé el pa per baixar. És ben parit, eh? El recomano, aneu al Turris.
0: Perfecte.
5: Aneu amb carn també per menjar i per combinar, sí, que és molt bo tot.
0: Ara. Us convido a provar aquests panets especials de la diada de Turris amb la senyera. Si els voleu veure, entenc que estan al seu Instagram, que és @turrispanem.
1: Panem.
0: Vinga, va. Escolta, anem a fer un temps a la Ràpid Express. Abel Caral, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
0: Tenim consultes.
6: Sí? De quin tipus?
0: No, sobre el temps malalt. Que ets un
6: malalt. No, pregunto.
0: Hola, bon dia.
7: Bon dia. M'agradaria saber el temps per dissabte al matí a Massanes, la Selva, que tenim... un gran casament. Vinga, felicitats pel programa.
0: Escolta, sembla que es podran casar amb tranquil·litat.
6: Sí, no els hi ha de ploure. De bon matí, si han de matinar, doncs farà fresqueta. Avui cap a aquesta zona de la Selva, 11-12 graus de mínima. Dissabte no estarà tan baixa la mínima, però en tot cas, fresqueta. I al migdia, doncs, fàcilment poden passar dels 25 graus, l'un dels 25 graus, amb un bon solet. Per tant, magnífic temps per casar-se.
0: En general, aquesta serà la situació tot el país, no?
6: És un risc casar-se aquesta època, que pot caure un aiguat.
0: Sí.
6: Doncs sí, aquesta serà la tendència els pròxims dies, de sol i caloreta de dia i fresqueta de nit, o una mica de fred en zones interiors, zones de muntanya, no tant com avui, que Déu-n'hi-do, amb alguna primera glaçada de la temporada a la Cerdanya.
0: És on ha de fotre el fred allà dalt.
6: Sí, però escolta, menys 0,3, a Das, a baix allà a l'aeroport, allà baix a l'aeroport de la Cerdanya.
0: Sí.
6: Però en tot cas, han tingut mínimes de 8, 10, 12, 14 graus en moltes zones interiors i fins i tot a la costa, alguns casos, 14 o 15.
0: Sí.
6: Vull dir que, abrigadets, les nits de cap a setmana no seran tan fredes, però bé, aquells que allarguin més la nit o al vespre, en molts casos, un jerseiet, una rebaqueta...
0: Sí.
6: En molts casos no serà sobrera. I de dia més caloreta, però no la calor que hem tingut.
0: Perfecte.
6: Exagerada.
0: Perfecte.
6: Baixant sense pluja, sense pluja.
0: I la gent que es vulgui manifestar per la diada o vulgui anar a la platja,
6: doncs,
0: també, clar.
6: Doncs mira, tot sí, correcte, un, no? un bon bat de sol per manifestar-se o per anar a la platja, tenint en compte, a més, que l'aigua està calenteta, vull dir que...
0: Sí, ja hem dit avui al Medina Codina que tota la gent que vagi a la platja aquest cap de setmana serà considerada INDEP.
5: Exacte.
0: Val? Perquè aquest any es veu que la Via Catalana serà allà.
3: Abel, tu ja aniràs a manifestar-te a la diada per Catalunya?
0: Ell treballarà ara.
6: Jo treballo. Bé, a la tarda ja no, però...
3: Tinc... No, a la tarda, sisplau.
0: Has d'anar al bar,
6: Tinc una cita.
0: Va, més missatges. Hola, bon dia.
8: Bon dia, matineros. Aquest és un missatge per la Mònica.
0: Hauràs d'imitar Mònica, usar-te la...
1: No, t'has equivocat.
0: Per la Mònica, diu això, aviam.
8: Diumenge marxem cap a Euro Disney i estarem 3 dies i voldria saber quin temps ens faria cap allà dalt, diumenge, dilluns i dimarts.
3: Ai, que bé! Doncs,
0: home, Euro Disney, eh?
6: Jo trucaria a la Mònica, no?
0: Un clan mític. O pots intentar imitar la Mònica, si vols.
6: No, això no ho faria.
9: Hola, què tal? Bon dia!
1: Sempre diu això.
2: Dona-li records al petó, dona-li quan el vegi, sisplau.
1: No, és que no hi va la Bel, hi va l'Oient.
0: No, què? No, París, no. Va.
6: París, mira, doncs diumenge tranquil·lament arribaran uns 26-27 graus. Vull dir que...
0: Olé!
6: Solet i caloreta, i després dilluns, dimarts, no s'esperen complicacions.
2: Dimecres, dijous, divendres, els dies de la setmana, de dilluns a diumenge.
6: Va. Vull dir que bé, bé.
0: Val, perfecte, no. No és que vas a Euro Disney una vegada a la vida, sí. I et clou, vaya putada.
6: Ah, sí. Et claven, ella, més
9: no és barato, eh? No, Euro Disney.
6: No, exacte, no, les clavades.
2: Cagues en el Mickey Mouse. Passa això.
1: Ara.
0: Per cert, quan fot aquelles calorades, els que van a dins dels ninos...
2: Uala, que fort!
1: Com que ja van a dins
6: dels ninos? No vull saber-ho.
10: Que, ha, que no hi ha ningú allà,
1: del...
10: què dius?
1: Sí, que...
10: No, què dius?
1: Què vols dir, que hi ha gent a dins dels ninos?
10: No,
0: ah, són els de veritat.
10: Sí.
1: Home, si és Disney... Home, una franquícia, vale, però
10: això
1: a Disneyland
10: no
1: París...
0: Santa Innocència.
1: Treballa el Mickey Mouse.
6: Jo havia fet de Doraemon una vegada.
9: Què? La disfressa màgica.
2: Ahí está, venga, exclusiva, vale. Adelante.
10: Adelante. No, no, el que hi ha dins dels ninos.
0: Hòstia, el que hauria de fer de Doraemon és el cazorla, perquè el cap li encaixa amb el...
6: És veritat.
9: Toma, cabezón.
6: No podria treure.
0: Escolta, va, un últim comentari. Hola, bon dia.
6: Hola.
11: Bon dia. Per saber el temps per diumenge, que volem pujar la pica d'estats, com ho tindrem? Merci.
0: Que català, també, eh? Pujar
1: sí,
0: la pica d'estats.
6: Home, qui anava a fer la pica d'estats cada any, em sembla? President Pujol.
0: Ara. Així ha acabat.
1: Sí, ara.
6: No, pota, que té 95 o 96 anys, eh? Aviam si arribem tu i jo.
0: Sí, sí, sí.
6: En tot cas, pica l'estats. Quan diu?
1: Diumenge.
0: Tu pots fer el favor d'escoltar el programa que fas, sisplau?
6: Li farà solet? Home, pica l'estats, estem parlant de 3.100 i escaig metres. Allà farà fresqueta, perquè a més han baixat les temperatures. Per tant, abrigadets per allà dalt, sempre comptar que vols fer una mica de vent, però de pluja no se n'espera. En tot cas, això. Si aquests dies encara en cotes altes l'ambient era fins i tot molt suau, a aquelles altures ja no, una mica de roba d'abric.
2: Sí, senyor, allà a la pica d'estats el fred pica. Pica molt.
1: Això se t'ha acudit a tu, sol, Lluís? Se t'ha acudit a tu, això? Si voleu un missatge d'aquells que fan ràbia?
0: Sí.
1: Ens pregunten pel temps del 12 al 18 de setembre a Sydney.
6: Ah, no. A l'hemisferi sud no el toco jo.
0: No hi som a temps.
6: L'hemisferi sud no...
1: Tant de bo un cangur
0: a
1: fer una patada.
6: Oceania no el toco.
0: Fem una... Abel, moltes gràcies, bon cap de setmana llarg.
6: Fem... Caloreta de dia.
0: Fem una pausa per la publicitat.
6: No,
0: i quan tornem hem de fer moltes coses, eh? Hem de fer els esports amb el Pedrol, perquè hem de repassar la golejada del Barça ahir en el debut de la Champions al Camp Nou davant de l'afició i sota la pluja també, amb un parell de xitxarros de Rafinha. Bueno, ara ho comentarem.
1: Que ho faci el Pedrol, potser,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i també hem de reeditar una secció que vam estrenar la setmana passada amb el DJ Solde.
1: Ostres!
0: Val, que ens dirà tres cançons per la Diana. Ara tornem,
6: Vale, va.
12: Rexem 5 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
13: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
14: Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
15: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
14: Descobreix avui la música que sonarà demà.
15: Més informació a mmv.cat.
16: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
17: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
18: Mundia Auto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundia Auto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. mundiauto.com.
19: Únic s'escriu amb H o sense H?
20: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
23: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.

0: la festa matinera, que és el Matina Codina, i cançons que van, com en ell el dit, a la vigília de la diada, cap de setmana llarg, que avui molta gent ja sortirà de festa, molt probablement, i ballarà, per què no, aquesta de David Guetta, que es diu Don't Go Go, amb una col·laboració doble de Teddy Swims i Tones and I. A veure, he d'explicar una cosa.
1: Ai, ai, ai!
0: No! Ja s'han acabat les vacances, inevitablement toca tornar a la rutina i també, per exemple, a fer esport. Albert Pedrol ja t'he parlat alguna vegada d'Alfa 5, no?
2: Home, és tant.
0: Sí. És fer esport, però d'una manera diferent, sí. D'una manera immersiva, a través d'aventures que et fan ser un altre lloc. Vine a Alfa 5, a Barcelona, amb experiències immersives centrades en l'esport. Per exemple, en un nou metavers ambientat a l'Oest, que dius, no t'agrada fer esport, és que necessito com que sigui un joc, que esdevingui una activitat entretinguda, divertida, una aventura.
1: Ara.
0: Doncs vés a Alfa 5, mou-te, desafia't, riu, corre, apunta, encerta, escala, juga i, sobretot, viu al màxim amb els amics, la família o amb els companys de feina. Per posar l'eina. Alfa 5, la tornada que realment ve de gust. Reserva el teu pròxim pla a Alfa 5. 5 amb números. XR Sports, sense la E. Alfa 5 XR Sports. .com,
3: Ai, ai. Sense la E.
2: Sense, no?
0: Vinga, va, que el Barça està en ratxa. Continua meravellant el personal i Europa sencera. Ahir va golejar 5-1 el tot poderós Feyenoord holandès a la Champions League.
4: Ara, ara. Vinga, posa la música, va. El Barça.
3: El Barça.
4: Molt bona.
3: El Barça.
0: Posem una mica de números, això, Pedrol, o què?
2: Sí, va, sí. Mira, entre la Lliga i la Champions, el Barça ha clavat, és a dir, el Barça ha jugat 5 partits entre la Lliga i la Champions, vale? D'aquests 5 partits, en 4 partits ha clavat 5 gols als rivals, menys un partit contra l'Atlètic de Bilbao que només en va marcar 2.
5: Sí, pero esto no es como empieza.
2: Sí, correcte. Sí, sí, però fa bona pinta. En 5 partits, el Barça ha marcat 22
0: Hola!
2: Gols.
0: És una barbaritat. Aquest matí hem dit 24 nosaltres. Algú s'ha descomptat, però és igual.
2: Ah, sí?
0: És una barbaritat igualment.
3: Som de lletres.
2: Bueno, per això vinc jo a posar una mica de seny i coherència en aquest sant programa.
5: Els aneguets.
2: Sí, escolta'm una cosa. El que està on fire és Rafinha, que ahir en va fer 2 més.
0: Sí.
2: La resta els va fer Lamine Yamal, Adeyemi, que el millor que va fer va ser el salt mortal en la celebració.
0: Ah, sí?
2: Sí, home, el vau veure, no?
0: Sí. Perdona, el gol que va fer Adeyemi és de Pro Evolution,
2: Sí,
0: des de la frontal de l'àrea cap a l'escaire.
2: I la celebració, el tio,
0: ja,
2: quin vot va fer.
0: Que jo ho prohibiria fer, això. Perquè si veiem que et trenques els creuats fent aquesta celebració.
6: Ara, ostres. O li trenques la cara al company que vol celebrar-ho amb tu.
2: Sí.
1: O saltes massa i surts de l'estadi.
0: És que fa un salt mortal, però al revés,
6: O que encara pitjor, que t'anulen el gol i quedes com gilipolles.
0: Com una tortuga ninja.
2: Ui, és veritat.
6: Has de saltar cap endavant.
2: Total, que l'últim gol el va fer Gabriel Jesús. Són 5 gols, com aquesta temporada sempre són molts gols i us enfadeu amb mi perquè vaig molt llarg. Us n'he resumit 2, va, aquests.
7: Mira, mala, mira, mala, Rafinha, l'autopassada, Rafinha, entre l'àrea, Rafinha, retret de Rafinha. Gol!
0: Gol!
6: Seria bonic ara, no? El 4-0, la Lamine Yamal amb el braçalet de capità. Lamine Yamal! Gol!
0: Gol! Aquí, error flagrant de la defensa del Feyenoord, que va obrir la barrera, que és una cosa que va fer enfadar molt el porter. Jo, que he estat porter, asseguro que això fa molta ràbia. Clar, perquè t'has col·locat bé la barrera i dius, hòstia, no us obriu, que és de P5.
2: Clar. Escolta, què n'opines del que els hi passa als porters al camp del Madrid? Perquè ahir també li va passar al porter de l'Inter, que és com si de cop i volta, no? Se'ls... s'esfondren allà mateix.
0: Doncs segurament hi ha un maletí per darrere.
2: Ah, sí?
0: Segurament, no, ara, ja sabem de la capacitat de subornar que té aquí Florentino Pérez i companyia.
2: El Tona també tenies maletins,
0: sí,
2: o no?
0: Sí.
6: Vale,
0: sí.
6: Va, escolta,
0: parlem, sisplau, de la Champions.
6: ¿Por qué no
0: me has
6: preguntado de por qué no fue el árbitro a ver el bar del sábado en vez de ver de esto de los porteros?
2: Va, calla.
0: Escolta, en qualsevol cas sí que aclapara una mica aquesta superioritat, aquesta cohesió, aquest tiqui-taca.
2: Sí.
0: No?
2: Sí, i mira si aclapara que la il·lusió és increïble entre el barcelonisme, que es veu guanyant-ho tot.
8: Buena victoria, la verdad es que fácil. Si no se meten 5 goles, no vale, parece.
9: Increíble. Este año la Champions en Madrid.
0: Sí, señor.
10: Sí, va a caer.
9: Por supuesto.
11: Tenemos un equipazo, lo vamos a ganar todo. Ilusiona Gordon, Lamine, Rafinha.
12: Seguro, este es el año. Gabriel Jesús.
9: Preparados este año.
8: Encima en el Metropolitano pone más cachondo aún.
0: Sí, és que a més hi ha això, hi ha aquest component,
2: sí,
0: que
2: els
0: fitxatges estan encaixant molt bé
2: tots,
0: i que la Champions es pot guanyar a la capital d'Espanya.
2: I el camp de l'Atlètic de Madrid, que aquest estiu no ens ha volgut vendre Julián Álvarez. Llavors el barcelonisme li té una tírria especial.
0: És molt important i espero que sigui un element motivador.
2: Sí, escolta'm una cosa, abans d'acabar, nois, fem una porra així ràpida, va. Quants títols creieu que guanyarà el Barça aquesta temporada, Ernest?
0: Jo, triplet.
6: Jo també, 3.
2: 4.
6: Jo, 2.
3: 3.
2: 3.
0: Jo volia que la Mar digués 8, perquè no hi ha 8 títols, saps què bé? M'hauria fet gràcia.
6: Sembla que és tonta.
3: Ah, però tu sabies que jo ho sabia, que hi ha menys de 8 títols.
1: Ara, quantes capes.
6: Hoy no ha dicho nada del PSG, que anoche ganó,
2: eh? Sí, el PSG.
3: Ah, que, Pamplona.
2: Que va guanyar... El... No, no, fora conyes amb el PSG, perquè hi va aconseguir una victòria molt important. Atenció, va guanyar 6-1. Tot un campió d'Europa. No, és conya, l'Eslovan de Bratislava, un equip que ningú coneix i que permet que Ferran Torres doncs marqui 3 gols.
0: A Bratislava m'ha dit que hi ha molta festa i que es lliga molt a Bratislava.
2: Ah, sí, això és important.
1: Epa.
2: Doncs.
0: Tinc un amic meu que va dir que, hòstia, diu, jo a Catalunya no em menjava un rosco, vaig anar un cap de setmana a Bratislava.
2: Aquest amic teu es diu Ernest Cortina, per exemple.
0: No.
2: S'assembla molt a tu.
0: No hi he estat mai a Bratislava.
2: Ah, vale.
0: Albert Pedrol, moltíssimes gràcies. Algun partit important aquest cap de setmana? Alguna cosa que haguem de saber els oients del Matina Codina?
2: Bueno, d'entrada, el Barça juga al Camp de Llevant a 4:15 de la tarda.
0: Sí.
4: Quin dia, perdona?
2: El diumenge.
4: Va,
2: el diumenge.
0: I està alguna altra cosa?
2: Sí, home, l'Espanyol, que va al Camp de l'Osasuna el dissabte a 4:15 de la tarda. I atenció al Madrid, dissabte a 9:00, Real Madrid-Rayo, jo d'aquest Madrid ja no me'n refio.
0: Sí.
2: I encara hi haurà potser alguna sorpreseta.
0: I el Girona i el Sabadell, sabem alguna cosa?
2: Sí, home, sí que sabem alguna cosa, però què no m'ho diu el Sergi
6: però
2: Ferrer?
6: Però no s'acuerda,
2: no, el Sergi Ferrer, va, digue-m'ho tu.
0: No, és que aquest any...
2: Perdona,
0: aquest any al Matina Codina som del Sabadell.
2: Sí.
0: Perquè
2: sí.
0: Aquí hi ha el Cazorla, que és de Sabadell, sí. I aquest any anem amb el Sabadell.
2: Va,
0: a més,
2: Sabadell juga diumenge a Mallorca.
0: Imbatut el Sabadell.
2: El diumenge, a 6:45, al Camp del Mallorca, el Girona rep el Castelló, dissabte, també a 6:45, tots pendents.
0: Albert Pedró, bon cap de setmana llarg.
2: A vosaltres, guapos, bona diada.
0: Fins dilluns, carinyo.

0: Una joia, una perla, una meravella, que agradable que és la veu de Bruno Mars, que toca bé tots els pals, i aquí barreja estils, una ranxera, una mica de bolero, Luis Quirol des del disc The Romantic. Som al Matina Codina, 2 minuts i tanquem aquesta hora. La setmana passada vam estrenar una secció amb el DJ Solde, que el saludem a aquesta hora. Bon dia, Solde.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia.
0: Connectant des de casa teva, quina és la situació?
1: No, Ernest, estic a Bratislava amb l'Ernest Cortina.
2: Epa! Sí.
3: La broma.
0: El sol de fer...
1: Què passa? Ara resulta que no puc estar a Bratislava. Què passa? Que no tinc credibilitat. Vale, va.
0: No, que és molt maco. Ja hi anirem un dia. Només volia dir una cosa, que és que vam estrenar aquesta secció que es diu 3 cançons per un moment. La setmana passada vam fer 3 cançons per la reentré, per la tornada a la feina.
1: Correcte.
0: I avui, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, triarem, votarem per quin és el nostre estat d'ànim musical de cara a la Diada de demà. Quan vulguis, Solde, va.
1: Perfecte, va. Doncs mira, tenint en compte que la cosa està com està, hem volgut reflectir potser 3 estats d'ànims que poden situar-se en 3 moments d'aquesta... de l'independentisme català dels últims anys, no?
0: Senyor.
1: Un seria... I hi ha gent que s'hi pot sentir identificada també avui mateix, o demà, vaja, o aquests dies, és la prèvia, l'estat d'eufòria i d'alegria que hi havia la prèvia de l'octubre, per entendre'ns, vale? Abans, estava tothom eufòric. La cançó que proposo és la que sona ara mateix, va.
2: Home!
1: Vamos, Va. Sí o no?
0: Home, Elèctrica d'Arma, La presó del rei de França, una cançó que efectivament va molt lligada directament en la trempera de l'independentisme català.
1: Aquí ja hi havia eufòria, la gent ja havia enviat els currículums per ser ambaixadors de Catalunya tot arreu, pim-pam, ja era espectacular això. Doncs aquesta seria la primera proposta per encalçar demà un 11 de setembre.
0: Pels indepes que encara estan encigalats, aquests.
1: Va, sí, exacte. Va. Molt bé, mare, així m'agrada. A veure, després, què passa? 1 d'octubre, hi va haver el que hi va haver, i després jo poso la cançó i entendreu perfectament el que estic proposant. Va, fot-li. Vale.
0: Quin estat d'ànim reflecteix Waterloo dels ABBA?
1: Mira, doncs, reflecteix l'estat d'ànim que amb alegria fots el camp del país, perquè si no, no sé on vas a parar, saps?
0: A la presó.
1: Per exemple, sí, a la presó del rei de França, com la d'abans, vale. Bueno, aquí no deixa de ser això, no? Aquella espècie de cosa, dius, bueno, la cançó està bé, però el lloc, diguem que doncs, és una mica lluny de casa.
0: Perdona, et diré jo l'estat d'ànim que és això, és pels que es deixen sucumbir per la daga que és Espanya quan el sentiment independentista creix més del compte, no? Vull dir que és quan arronses el cap davant d'Espanya. Que has de fotre el camp com el Puigdemont a Waterloo.
1: Salutacions a Puigdemont des d'aquí.
2: Vinga.
1: Vale.
2: Vamos.
1: I després potser l'última proposta, que seria la tercera proposta musical a la secció d'avui, seria per l'estat que potser ens equivoquem, però aquesta espècie d'estat que hi ha avui en dia de l'independentisme que sembla que ha perdut una mica d'empenta i que estem com una mica endormiscats.
2: Que maca.

0: Bé, sí, bueno, és aquest sentiment de que ja davant d'això el que fas és anar al catre a dormir una estona, tot i que també podria ser la tercera opció, perdona, que trepitgi la selecció. Podria ser aquesta. Aquesta és la gent que diu, mira, davant del panorama, la meva elecció és fotre el camp cap a la Costa Brava, a la Costa Daurada.
1: Sí, que ara és veritat que ha fet aquest canvi de temps i potser no s'hi estarà tan bé a la platja, eh? Ja, no? Vull dir...
2: Farà sol, no tanta calor, sí. Però sí que tindrem bona temperatura.
1: I l'aigua calenta o ja comença a refrescar-se? No,
2: encara es manté calenta.
3: Vale. Que s'ha de
0: mantenir
3: calenta.
0: Nois. Anem a votar molt ràpidament. Quin estat d'ànim tens tu, Marc Puga, davant de la diada de demà? Waterloo, eh? Yeah. La botiflera que arronsa el cap davant d'Espanya.
1: Tampoc és ben bé així, eh? Però va.
3: Jo les pets.
0: Bona nit, estàs adormit, Cazorla. Demà a l'hora de la diada estaràs cardant una senyora becaina, no?
3: I una presó del rei de França.
0: El Ferrer, clar que sí.
3: Home, evidentment. I vull que en aquesta presó s'hi posi molta gent, però no ho puc dir perquè és il·legal.
0: Bueno, resisteixes estoicament, no, a tot aquest procés que ha quedat una mica tocat, i creus que ets del que s'hauria de tornar a alçar la gent.
3: Sí, però necessitem partits independentistes, que no en tenim cap ara.
0: Alan Lillo?
4: Jo estic amb el Cazorla, jo voto pels pets, una mica light, això,
0: Cansada, perdó. Jo, perquè no hi hagi empat, votaré una que no està a concurs, que vamos a la playa.
3: Mierda,
0: el
3: concurs.
0: A més, perdona, és una cançó que punxaré jo demà a la tarda a l'hora de la diada. A la discoteca Lutega, que farem una festa del Macroplex Remember, aquí amb el Sergi Domena.
1: Amb la Falca, vinga.
0: Sí, amb el Domena, amb el Javi Level, amb el Jordi Belis i jo mateix. Bueno, Solder, falta el teu vot, tio.
1: Vale, doncs mira, jo aquí voldria distingir una cosa, és com crec que està l'estat actualment, que jo crec que està amb el Bona Nit dels Pets, vale? I l'altre seria el que a mi m'agradaria que estigués, que és amb la presó del rei de França.
0: Espero que tots els matineros hagin reflexionat sobre la diada gràcies a aquesta secció magnífica d'àmbit musical que fa el Solde, que és tres cançons per un moment, tres cançons per la diada. Bona diada, Solde.
1: Gràcies igualment a tots, tothom, tots. Un
0: petonet. Gràcies. DJ Solde.
5: Matina Codina. Només a RAC 105. 205 cavalls i només 4,3 litres?
6: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Gaudeix per ser del club amb el 2x1 del iogurt grec natural Oikos Pack de 4. Si en compres dos, acumules 2,45 € al pròxim sec estalvi. I això són calarons per tu? Fins al 23 de setembre.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
11: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
12: Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: Ja que has de matinar,
16: fes-ho de bon humor.
17: Si et voltes al matí, dale, ole.
15: Posa el Matina Codina de RAC 105.
16: Amb l'Ernest Codina.

0: Un artista que ens revoluciona perquè és tropical, és càlida, no? I aquesta cançó que ens fa pensar ja en la pista de ball i en el que podem celebrar la vida aquest cap de setmana llarg, que tan bé se'ns posarà. La Karol G, una sensació estiuenca que encara sona en aquesta vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Última hora del matí a Codina, edició 1111. Hem de mirar exactament la numerologia, 1111, 1111, eh?
1: Avui un oient ens ha dit que ens aniria tot bé i hem començat el matí una mica així...
0: Atropellats.
1: Atropellats, sí, però no. Hem resolt tot bé, per tant, sí. És veritat que el és
0: per,
1: bo.
0: Per problemes tècnics, i no vol dir que un problema tècnic hagi de condicionar una temporada sencera.
1: No, per això et dic que ha anat tot bé després, llavors.
0: I tant.
1: La vida ens ha posat un repte bé, i l'hem superat.
0: Gairebé un quart d'onze al matí, és tard i no vol ploure, perquè ja va ploure el que havia de ploure ahir, però pels que us incorporeu ara, a l'hora tronera, l'última hora del programa, anem a repassar les commemoracions del dia. Va, som-hi, comencem amb el Príncipe de Bel-Air.
2: Vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado.
1: És una cançó que no vols deixar d'escoltar. El 1990 als Estats Units es va emetre per primera vegada la famosa sèrie de televisió que estem escoltant, El Príncipe de Bel-Air, fa ja 36 anys.
0: Me'n recordo perfectament les sèries dels 90 amb aquells riures enllaunats que et contagiaven, eh?
1: Adéu, adéu, li dèiem a Michael Schumacher el 2006, després de guanyar el Gran Premi d'Itàlia, quan va anunciar que deixaria la Fórmula 1 al final d'aquella temporada.
0: I després, malauradament, va tenir aquell accident esquiant que el va deixar com el va deixar. És realment una història molt trista, la de Michael Schumacher. Vinga, tornem als 90.
1: Estem escoltant Nirvana, aquest temacle Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que es va llançar mundialment el 1991, una de les cançons més importants i icòniques de la cultura popular.
0: Tremendo, aquest Smells Like Teen Spirit. Jo no puc deixar d'escoltar aquesta.
1: Ja, et quedaries aquí.
0: Com és la vida. És que em porta bon record a la meva infantesa.
1: I avui és un dia mundial molt important, perquè és el dia mundial de la prevenció del suïcidi.
0: Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Avui el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, fa 65 anys. També el director de cinema, David Trueba, en fa 57. El Josep Pedrerol, que ja l'hem felicitat, en fa 61.
0: Vinga, Arisola, vale, gràcies.
1: I seguirem amb l'actor Colin Firth. Ha fet grans pel·lícules, avui fa 66 anys. Entre elles, Mamma Mia, amb aquesta cançó.

0: Que és maca aquesta secció. Ai, quan ve acompanyada de cançons tan tremendes, no?
1: A mi aquesta cançó em fa plorar. Si ara tanco els ulls, plou.
0: Sí, però aquesta boca, exactament.
1: M'aboca a l'estartit, a l'estiu, a la felicitat que em genera a tot el que tinc allà, en aquesta època tan bonica l'any, i vivències personals que he passat, perquè, no sé, la Mamma Mia és com la meva pel·lícula. Vaig fer els 25 anys allà al Xiringuito, a la platja, amb tota la meva gent, va ser preciosa.
0: Però no és tristesa, és nostàlgia, eh?
1: És nostàlgia, és nostàlgia.
0: És nostàlgia. Doncs, Marc Puga, moltes gràcies per aquesta fantàstica secció. Queda un últim aniversari.
1: Sí.
0: Que sé que també t'agrada molt.
1: M'encanta, perquè canviem de registre i escoltem Feliz Navidad! Queden 82 dies per l'1 de desembre i el que avui fa 81, quasi coincideix, és José Feliciano!
0: Sí, és increïble com ens cola una Nadala cada dia la Marc Puga.
1: I sempre tan bones.
0: Que estima més el Nadal que el Pare Noel.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Ahir vas dir els dies que faltaven per Nadal, eh? 80 i pico,
1: 83,
0: no?
1: 83 ahir, 80, avui 82.
0: 82. Si vols podem anar fent un compte enrere cada dia.
1: Va,
0: eh?
1: Sí.
0: Cada dia anem fent un compte enrere.
1: Perfecte.
0: Ja està. A mi també m'agrada bastant el Nadal. Som els del Matina Codina, acompanyant-te a la feina, al cotxe, a casa, a la platja, on siguis. Gràcies.

0: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
1: Eh, tu!
0: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina, el programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic.
2: Cada matí a RAC 105.
0: I el segon tercera.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: ha noms propis interessants, eh, dins d'aquesta bossa estilística, com els tiets, per exemple, que aquests dies han estat notícia també perquè es veu que hi va haver un grup polític Vox que va utilitzar la seva cançó Era això, sí, per una campanya, i bueno, es van emprenyar, es van cabrejar, normal, no? Que demanin permís, tu, per fer servir la música quan hi ha la ideologia pel mig, eh? Aquí teníem el Bailoteo, una cançó que per què no es pot ballar demà, dia de la Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre, serà festiu, no hi haurà programa, però encara estem en directe fins a les 11 del matí, intentant parlar amb la Rachel, que ahir va ser el seu aniversari. A veure si l'agafa, li donarem dos tons més, i si no, intentarem fer una altra trucada despertador. No en tenim una altra, no, aquesta hora?
1: No.
0: Bueno.
1: Avui tenim la Rachel i poc més.
0: Bueno.
1: Va, Rachel, va!
0: No, no l'agafa, la Rachel.
1: Ja va estar de ressaca, si no, ahir va ser l'aniversari, va anar de festa.
0: Que em truqui algú i li regalem una tote bag, va.
1: Va, sí, que és la tote bag de la Mar de Famosos, d'on agafen paperets els famosos.
0: 902-47-705, truca ara, si vols, et regalem una tote bag i parlem, m'expliques què fas per la Diada i aquestes coses.
2: Línies obertes, 902-477-105.
0: Busquem un matinero, una matinera... fidel de fa molts anys o que s'hagi incorporat recent.
3: Hola.
0: Hola, bon dia. Hola. Bon dia, bon dia.
3: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
3: Pues mira, aquí al cotxe anant a treballar.
1: Ah, no, molt bé.
0: Gràcies per triar RAC 105 d'entre tota l'oferta radiofònica, això d'entrada.
3: Molt bé, gràcies a tu per poder escoltar.
0: Sí, com et dius, perdona?
3: Toni, Toni.
0: Toni, des d'on truques, Toni?
3: Jo ara mateix estic a Terrassa i soc de Terrassa.
0: Terrassa, Toni, de Terrassa. Ja heu fet la Festa Major de Terrassa? Ja l'heu fet, la Festa Major?
3: Sí. Ja, això va ser el juliol.
0: Val, no. És que ara ja al setembre hi ha Santa Tecla, hi ha la Mercè, i que potser també és la de Terrassa.
3: Sí, no, aquí a Terrassa no. Molt bé, Terrassa ja fa.
0: Perfecte.
3: Molt bé.
0: Escolta'm, i cap on vas? Dius que estàs al cotxe, entenc que estàs camí d'algun lloc, no?
3: Ara vaig a Montgat. Vaig a Montgat, al magatzem on treballo.
0: Sí.
3: Jo soc representant.
0: Molt bé.
3: I ara vaig al magatzem a buscar un material.
0: Perfecte. Entenc que vas amb la furgoneta o vas amb el cotxe particular? O amb el cotxe?
3: No, vaig amb el meu cotxe.
0: Amb el teu cotxe. Molt bé, perfecte. I demà, demà deus tenir festa, no, Toni?
3: Sí. Demà festa. Fins dilluns.
0: Avui hem fet una secció fa una estona, no sé si l'has sentit, amb el DJ Solde, que una secció musical per intentar definir en quin estat d'ànim afrontem la Diada Nacional de Catalunya de demà.
1: Correcte.
0: Hi havia l'opció de l'elèctrica d'arma, no?, que és com amb la trempera prèvia a l'1 d'octubre del 17, no? Waterloo, de quan vam haver de jupir el cap davant d'Espanya amb totes les hòsties de la policia i l'exili de Puigdemont, o Bona nit dels pets, de que estem una mica adormits. Tu quina cançó ets de cara a la Diada de demà, Toni?
3: Jo ara la dels pets.
0: Ara ets Bona nit, també?
3: Sí, ara sí.
0: Però tu...
3: I això aquí ha anat a quasi totes, eh? Però aquest any no hi aniré.
0: Aquest any què faràs per la Diada, aquest cap de setmana llarg?
3: No, que no hi vaig. Quedaré a casa.
0: Bueno, a descansar.
3: No faré res.
1: A descansar una mica. Això també està bé.
0: I també et faré guanyar la tot Eva, que amb una última pregunta. Creus que hi haurà un reneixer? Creus que hi haurà un ressorgir de l'anel Indepe o no?
3: O ara mateix no.
0: D'acord. Però creus
3: no sé
0: que
3: d'aquí uns
0: més
3: anys, ara mateix no.
0: D'aquí uns anys, eh? Quan hi hagi un punt d'inflexió, alguna cosa...
3: A mi m'agradaria.
0: Sí.
3: Però ara mateix, tal com està tot...
0: Sí.
1: No ho veus.
0: Bueno, entenc que hi haurà
3: un
0: detonant, i hi haurà alguna cosa que farà despertar la gent. De moment, Toni...
3: Aviam si és veritat.
0: De moment, nosaltres et despertem literalment cada dia des de la ràdio, cosa que ens fa molta il·lusió. Toni, no pengis la tòtema que és per tu. Espero que la llueixis. Entesos?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: No pengis, guapo.
3: Felicitats pel programa.
0: Gràcies. Un petó cap a Terrassa, pel Toni, per tots els terrassencs i terrassenques, que sé que sou molts, que trieu RAC 105 al matí a Codina, amb ambient de cap de setmana, ja, amb Bebe Rexha.

0: Codina. Només a RAC 105. Avui, a dia, més de 100 productes a només un euro. Com les 3 llaunes de cervesa 00 torrada. De debò, molt bé. Dia.
1: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva. Una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
4: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
7: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
0: Univers RAC 105.
8: Hola, RAC 105. Sempre escolto RAC 105.
9: Hola, RAC 105. Hace poco que lo descubrí y, oye, me encanta tu programa.
10: Lo escucho cada día.
11: Hola, RAC 105.
12: Me encanta escoltar RAC 105.
13: Felicitas al

0: Una cantant elèctrica seductora que fa molts anys que ha fet una cosa molt difícil, que és portar moltes dècades ja al peu del canó i triomfant any rere any amb cançons com aquesta que es diu Soltera. Ja sabeu que és la nostra lloba preferida, la Shakira, que d'aquí a 8 dies comença la seva residència europea a Madrid, en un estadi efímer que ha construït per allà al centre d'Espanya.
1: Una bestiesa sí. Està fent.
0: Com a mínim 12 dates. Live Nation, dates. Que és la productora, va dir potser n'hi ha més. Si anirà en funció de la demanda. És
2: però
0: a dir
2: tanta
0: que...
2: gent...
0: Anirà, és la gira europea, és a dir, ja. Vindrà gent de tot arreu.
2: I a Madrid hi ha molts compatriotes de molts punts de Sud-amèrica. Crec que hi ha molts més que a Barcelona, hi ha molta comunitat.
1: Quin horror. No, perdó. Quin horror, lo de la Shakira.
2: Ah, quin
0: sí,
2: susto.
0: Sí,
2: no. Ja s'ha destapat que és d'Aliança Catalana.
1: No. Estava pensant la Shakira i els concerts.
0: Però la Shakira... ha agafat el fil de la filosofia aquesta de pensar en gran, perquè allà no només hi haurà concerts de la Shakira. Vull dir, ha muntat una mena de...
1: Això.
0: De què?
1: El Macondo Park, que és molt més que un estadi i un espai i ja està. És com una ciutat inspirada en 100 anys de soledat, sí. Que té 8 espais i pavellons temàtics. Entre ells té una sala amb 2 escenaris per fer les actuacions dels artistes convidats com la Maya, el guitarrista de la Fuente o la Nati Peluso. I a més, aquesta macrociutat que està construint té biblioteca, té un taller...
2: I tot això després va a terra, també, quan acabi?
1: Clar, entenc que sí. Té una cosa que es diu el Mercado, el Museu de Shakira, també hi ha espais de gastronomia, d'art, de moda... I després hi ha com una...
0: Pots passar el dia sencer, ja.
2: PortAventura.
1: És com un parc temàtic. I després hi ha una zona que és la Macondo Plaza, amb zones familiars, espais VIPs, i és un recinte pensat perquè l'experiència comenci abans del concert i duri bastant.
0: Sí, i l'experiència també està pensada per...
1: Home, les mujeres facturen, ja ho va cantar
0: correcte.
2: Que no treballa ningú a Madrid.
1: Mare de Déu, jo al·lucino.
0: Canviem de tema perquè hi ha una notícia, Sergi Ferrer, que ens ha deixat, espantats, diria sí. Jo. És bastant apocalíptica. Si teniu plans pels propers 10 anys, potser els heu de cancel·lar. Sí. I ara el Sergi us explica per què.
2: No és broma. S'ha sabut, hi ha un exinvestigador d'Anthropic, que és una de les empreses capdavanteres en investigar i desenvolupar la intel·ligència artificial. La que nosaltres no coneixem com a usuaris, no el ChatGPT, digue-li, hazme una bomba, no. Sí. Intel·ligència artificial que és capaç de descobrir nous remeis per malalties, tal, la bona, la guapa. Doncs aquest tio, el Jacob Coxon, ha dimitit i, entre altres coses, ha avisat a la premsa
1: sí. Que
2: la intel·ligència artificial, diu textualment, podria acabar amb la humanitat abans que acabi aquesta dècada. Dècada, uau.
0: Sí, ens pot matar a tots. De fet, literalment, avui a la portada de La Vanguardia diu que aquest enginyer assegura que la IA ens podria matar tots el 2030.
2: És 10 anys.
1: No ho descartem,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí. Aquest tio acusa Anthropic i OpenAI, que és la gent que hi ha darrere, sí. La ChatGPT, entre sí, altres, sí. D'estar competint per crear una superintel·ligència que arribarà un moment que serà tan potent que es millorarà a si mateixa sense que nosaltres entenguem què és el que està fent.
0: Aprendrà sola.
2: Aprendrà sola.
0: Clar, però basada en la intel·ligència humana. És a dir, per exemple, pot ser que la intel·ligència artificial vulgui dominar el planeta, per exemple. No?
2: Aquí passa una cosa que, si heu llegit Yo Robot, la pel·lícula no, perquè no s'acaba d'entendre, però el llibre de Yo Robot d'Isaac Asimov, arriba un moment que els humans fan un ordinador que és tan potent que, tot i que la instrucció de l'ordinador és fes que la humanitat sigui millor, no? Tu li poses la teva sí. Missió a l'ordinador és que la humanitat sigui el millor possible. Arriba un moment que l'ordinador és tan intel·ligent que diu, vale, doncs llavors agafo jo el control de tot. Soc tan intel·ligent que impedeixo que siguin els humans els que acaben prenent decisions.
0: Uh-huh.
2: Llavors pot ser que aquesta intel·ligència artificial desenvolupi un pensament propi que sigui els humans són un perill pel planeta, per tant, els he d'eliminar.
0: Clar, a més, entenc que hi ha expressions o manifestacions de la intel·ligència artificial, per exemple, en màquines. Vull dir que tot plegat poden començar a construir alguna cosa que acabi amb l'espècie humana.
2: O col·lapsar l'economia, que al final són numerets en una pantalla, eh? Tu, la teva nòmina, sí. Tu, la teva mar,
1: sí. Són
2: numerets màgics en una pantalla.
0: Exacte.
2: No són diners.
0: Sí, senyor.
2: Ells poden agafar i dir, saps què val l'euro avui? Zero. Bé, i vés demà a treballar.
0: El Matina Codinera ja sé que és un programa optimista, de sèrie, no, que intenta transmetre, que faci que traspugui per la ràdio bon rotllo, bon humor i bones vibracions, però també volem explicar aquestes coses que són més de la... Ara mateix són ciència-ficció i entreteniment, però que són més que plausibles i versemblants. Això pot passar, ho diu un enginyer important d'una d'aquestes sí. Empreses, que ha dimitit perquè no és ètic ni moral el que s'està fent en aquestes empreses d'intel·ligència artificial. Per tant, nosaltres també com a usuaris hem de començar a moderar el nostre ús d'aquestes IA, perquè si no malament.
2: El jefe actual d'Anthropic no ha volgut desmentir-lo, per tant, es confirma una mica el que diu, sí. I els càlculs, hi ha gent que està calculant les possibilitats, hi ha un 10%, 10% de probabilitats que la IA pugui matar tots els humans durant els propers 10 anys.
1: Que bèstia.
2: 10%.
0: Gaudiu d'aquest cap de setmana llarg i de la vostra vida, estigueu a prop dels que us estimeu, perquè no sabeu si això pot passar o no. Sembla que podria passar. Per tant, Sergi Ferrer, gràcies per aquesta advertència.
2: I gràcies a tu per deixar-me morir fent el matí a Codina, que és el meu somni.
0: I que ens fa que estimem una mica més la vida avui. Sí, que al final és una cosa optimista.
1: Sempre.

0: Carolina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
1: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra.
1: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entén. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
4: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
5: Que l'any serien 1, 2, 3...
4: Més de 2.400 euros.
5: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
4: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
7: No pots canviar d'emissora.
8: Nova hora a la matina, Codina, d'aquest primer programa postvacacional.
9: Quins seran els èxits del futur?
10: I'm Olivia Dean.
11: Benson Boone. This is Dua Lipa.
12: This is Daniel Dyer.
6: La història continua. La teva música.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
15: Yo guys,
16: what's up?
15: Another.
16: Arrac 105.

0: ganes de festeta que tinc ja. Clar, pensa que jo, a la meva edat, ja les ressaques duren molt, Marc Puga.
1: Molt duren, doncs,
0: quan hi ha un cap de setmana llarg, he d'aprofitar una mica, saps?
1: Exacte.
0: Sortirem i ballarem cançons com aquesta del duet neerlandès Another, que han tingut molta sort aquest estiu, molta, col·locant aquesta cançó ben amunt a la majoria de llistes internacionals. Talk to you, 12 minuts i les 11 del matí, parlant de festes. Saps quan s'armarà molt grossa?
1: Quan?
0: Saps quan la liarem infinitament?
1: Quan?
0: El dia 25 de setembre amb la Mercè de RAC 105.
1: Home!
0: Oh! Aquella avinguda, l'avinguda Maria Cristina, plena com un ou, més de 100.000 persones hi haurà allà gaudint dels concerts que hem organitzat, amb l'actuació del Marcos, que és aquest noi. També tindrem la Maria Jaume. Els nostres estimadíssims Catarres. Que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions. També ens acompanyaran els Amics de les Arts. I un moment, sens dubte, d'aquells d'emocionar-se, de vídeo, de fotos, de llanternes al vent, serà quan Teràpia de Xoc cantin. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets, sense... Torna a la Mercè de RAC 105 un any més. Et portem als grups de moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, amb entrada gratuïta per tothom, a l'avinguda Maria Cristina, no hi faltis, amb el suport de AMP, Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. Sense tu,

0: I ara volem parlar un moment de la Champions League. Ja sabeu que ahir es va veure un Barça espectacular sobre la gespa del Camp Nou, just ara mateix. És que, bueno, és igual. Mira, ho farem després, perquè ara volia tirar un àudio de l'Alejandro, però estem arreglant una cosa a l'ordinador i no puc.
1: Ah, doncs res.
0: Per tant...
1: Parlem després.
0: Posem després. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Rec 105 Barcelona. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida, amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
8: Càtering per events d'empresa amb garantia de satisfacció només a la Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per empreses, reunions i convencions que són un èxit. I la Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida, amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: RAC 106. La ràdio dels teus artistes.
10: Aquest és el so.

0: Vinga, Pella, abans de marxar, és que avui, la veritat, no tinc gaire sort amb el tema aquest.
1: Què ha passat, Ernest? En què et podem ajudar?
0: No, que volia disparar un àudio de l'Alejandro, que és el nostre Julián Culer. I ara no sé què ordinador que no el puc tirar.
1: Tira'l des del mòbil.
0: No, perquè el Barça, jo sé que ahir va estar espectacular i va escombrar el Feyenoord amb un partidàs, i encara aquest any no hem escoltat l'Alejandro, quines sensacions té.
2: És veritat.
0: No, davant del Barça de Flick, i sí. tots els resultats, 22 gols en 4 jornades, vull dir, una bogeria, els fitxatges estan funcionant molt bé. Escoltarem l'Alejandro, a veure com està davant d'aquesta situació.
3: Bueno, intentaré no seguir pel mateix mantra que diu tothom, que no ens hem creuat amb cap equip amb cara i ulls. Jo només us vull dir que aquest inici convida a pensar en grans fites, que és molt d'hora, sí, però també fotem molts pals quan l'equip guanya i no juga bé.
2: Ara,
1: ambulància.
3: Té 16-17 tius que van amb coet i té 20 que poden entrar en rotació. Només hi ha un parell d'equips més a Europa que poden dir això i s'han gastat una milionada.
0: Ara.
3: Senyors, com diria un savi, cordem-nos els cinturons, que aquesta temporada ens ho passarem bé. En destacaria 700 coses, però sobretot valorem i gaudim, perquè el que pot passar aquesta temporada pot tornar a ser històric. I si no ho és, no oblidem de tots els moments que aquesta gent ens està fent feliç. Perquè la veritat és que aquest equip, aquest entrenador, aquest staff val milions.
4: Ara.
3: Val un imperi.
0: Bueno, ja està, no? Alejandro, ja està, eh? Un aplaudiment.
2: Molt bé, Alejandro.
4: Bravo, Alejandro, que n'has parlat.
2: Bravo, Alejandro.
0: Jo crec que sobretot és el reflex de la il·lusió. De la il·lusió de la colorada amb tot el que s'està veient sobre la gespa del Camp Nou. I també el vestidor, i també aquest pare de tots els culers, que és el Hansi Flick, que és un tio que jo li demanaria consell i m'hi casaria.
2: Perquè, bueno, perdona.
0: Clar, que ahir va dir que està molt content.
2: Què? I qui és el pare del pare? Perquè el Hansi Flick no ha vingut sol.
0: No.
2: Ni voluntàriament.
0: Està clar que tens una flor al cul, Presi.
1: Que rico.
0: Vinga, va. Toni Clapés, bon dia.
5: No, avui no us diré bon dia.
4: Per?
5: Perquè no ho és. Avui, en aquest estudi, s'han viscut escenes de màxima tensió a les 7 del matí, degut a que la pantalla de l'ordinador per fer el programa ha mort.
4: Ai, bueno, pobre.
0: Avui tota la tecnologia d'aquesta casa ha fallat de cop. No,
5: és que és increïble tot el que ha arribat a succeir al llarg d'aquestes hores.
0: Repassem-ho, Clapés.
5: Mira, doncs això d'entrada a les 7 del matí ha provocat començar ja 10 minuts tard en antena, que és terrible.
4: Terrible.
5: Començar un programa tard és el pitjor que pots fer,
4: sí,
5: perquè se t'escapilla l'audiència. A l'estudi on heu anat, quan ja ho teníeu tot en ordre...
0: Hem hagut de canviar d'estudi, perquè la pantalla de l'estudi on estem fent ràdio ara mateix ha mort directament.
1: S'ha tenit de construir un estudi nou.
5: Heu anat tots a l'altra banda, un altre estudi. Partíeu de zero, heu estat 20 minuts per tenir-ho tot en el seu lloc. I quan ja ho teníeu tot en ordre, s'ha apagat el ratolí.
4: El ratolí.
0: Escolta, ja t'ho pots parar d'espatir.
4: Estic empatitzada amb el...
0: Sí, però és veritat que has tornat d'aquesta hora d'esbarjo, d'aquesta última hora de 10 a 11, has tornat pesat.
4: Pesat.
0: No passa res.
4: Juganer.
1: I això que ja ho eres abans.
4: Exacte. Abans.
0: Va, Toni. Sisplau.
5: S'ha apagat el ratolí, l'Ernest no podia ja disparar els àudios.
0: I sort del Sergi, que ha vingut i ha canviat la pila, o no sé què has fet amb la pila.
4: Sí. És que en aquell moment no estava pesat, estava treballador.
5: Sí, perquè si arriba a ser pel tècnic de la casa, que heu trucat al tècnic...
0: Ara
5: vinc, que estic esperant l'autobús.
0: Si ho ha solucionat
1: algú,
0: ha sigut el Jordi Calafell.
4: Sí, senyor.
0: Des d'aquí un aplaudiment, que quan ha arribat...
1: Des de Calafell va
0: mirar. Quan ha arribat, ho ha arreglat.
5: Bueno, i tot i així, el programa, un cop ja heu hagut de tornar de nou a l'estudi on estàveu al principi, que és aquest, que és l'oficial, tot de problemes tècnics, telèfons que no van...
4: Ara.
5: Sense anar més lluny, acabes de posar un àudio de l'Alejandro a través del teu mòbil, enganxat al micro, a l'O3.
0: Jo també sóc una mica negat, i vagi per davant que els professionals del Departament Tècnic d'aquesta casa són extraordinaris.
4: Sí, ells no tenen la culpa.
0: I són molt bons. Però, a vegades, tot i així, la tecnologia falla, i crec que tothom, tots els oients que estan escoltant, el seu lloc de treball no sempre va tot.
4: Clar, i que aquest estudi és tan xulo que la direcció ha decidit que el faci servir tothom. I això està molt bé.
6: És com el govern, l'estudi de tothom.
5: Mira, t'anava a dir que sí que ho són, però he mirat a la peixera per veure els tècnics i estan menjant pa.
0: Tu no pots ser bon tècnic si abans no t'has alimentat.
1: Exacte, amb la panxa buida no se pot treballar bé.
5: Al·lucinant. Ràdio de segona divisió.
0: Ràdio Bofarull, ja ho pots dir. Ja ho pots dir.
5: La ràdio que vull.
0: Això ha estat el pitjor programa, però hi ha alguna cosa bona a subratllar del que hem fet avui? No?
5: Sobre el millor, he de dir que l'únic bo d'avui ha estat la secció de la Mar de Famosos.
6: Oh, gràcies, Toni.
5: La Mar ha entrevistat la Danae Boronat.
0: Ai, sí.
5: Ha estat divertit. Però la resta no s'ha aguantat avui per enlloc.
6: Toma, sort de mi.
1: Ostres.
0: Dit això, entenc que la nota estarà per sota el 5, però no sé si la voleu sentir o no.
4: Sí.
0: Bueno, ja sí.
5: Per un programa carregat de problemes tècnics, sense ningú al volant, a la deriva, amb només una secció passable...
0: Se viene un cate...
4: Bof.
0: Cate de catedral.
5: La nota del Matina Codina d'avui és... 1-0.
4: Oh! Toma!
7: No ha puntuat, no té.
6: Bravo. I jo, Toni, si has dit que el meu era bo...
5: No suficient.
0: No, perquè estava en negatiu.
4: Clar. Oh, de menys 8 hem passat a 0, imagina't.
6: Algo és algo.
0: Pregunta que et faig, Toni. Hauríem tret millor nota si ens haguéssim quedat a casa avui o no?
5: Sens dubte. No, sens dubte. Mira, jo vaig tenir...
6: Mira, ocell no vinc.
5: Jo vaig tenir un jefe...
0: Ho arribo a saber i fotem un cap de setmana de 4 dies.
5: Clar. Jo vaig tenir un jefe fa molts anys, quan començava la ràdio, que em van dir... Estava jo en una musical. Davant el dubte, calla. Que soni la música. Bé. I això és el que hauríeu d'haver
0: fet avui. Que soni la música i els segadors. Demà no hi serem per un bon motiu, que és perquè, bueno, per celebrar que Catalunya és una nació i que està moltes vegades oprimida i intentaríem anar a la manifestació, però tenim altres plans demà.
4: Estem oprimits.
8: Sí, ja, demà tothom consumir oli. Vinga, de feien.
0: Ja està. Dilluns a les 6 hi tornarem. Alan Lillo, moltes gràcies. Bon cap de setmana llarg.
4: Igualment, amics.
0: Sergi, passeu bé. Gràcies.
4: Igualment,
0: gràcies
4: maquinària.
0: També al Xavi Cazorla.
6: Adéu, guapo. Adéu.
0: Marc Puc, adéu.
6: Adéu.
0: I gràcies també a l'Arnau Molet, a la Bàrbara Padilla, a l'Albert Pedrol...
8: De la parrilla.
0: El DJ Solde.
9: El becario ha venido.
0: No, el becario está de vacaciones.
4: La Bel Caral.
0: I
4: els tècnics.
0: Jo, que sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Oh. Felicitats pel programa. Us deixem amb l'Arnau Molet. Fins dilluns.
6: Adéu.
0: A ser feliços. Merci. Adéu.

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.

Doncs aquí el tenim una vegada més, Nil Moliner, amb aquesta meravellosa cançó que es diu Me Acuerdo de Ti. I amb ell que comencem aquesta nova hora. La teva música amb Arnau Mulet. Vinga, va, que ens hi posem després del Matina Codina en aquest dijous amb un regust de divendres que no s'acaba. Ho estem celebrant, evidentment, amb la bona música d'aquesta santíssima casa. De seguida passarà per aquí Figaflaues amb Que no s'acabi. Proven! Aquesta de The Wanted, que és un classicot en majúscules i que segur que reconeixes ja els primers compassos. Es diu Chasing the Sun. Anem a gaudir-la, va, puja el volum.

0: Aquí a Punès.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
3: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: La vida està cada cop més cara.
5: Els preus no paren de pujar.
6: Un mango, 9 euros.
5: Robatori. Inflació!
4: Necessites estalviar.
5: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
4: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
5: No pots canviar d'emissora.
7: No pots escoltar una altra cosa.
5: RAC 105.
8: La teva música.
9: L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Excepte, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
12: Només pel fet de comprar el cupó diari?
11: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
12: Mira que bé!
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Déu-n'hi-do, eh? Quin ritme que gasta Ugel amb aquesta cançó que es diu Jamaican Bam Bam, que, escolta'm, ha estat una de les claus, de les crucials, en aquest estiu 2026 a les pistes de ball, a les carpes de tot el món. I no m'estranya, perquè té un rotllo, perquè té un ritme, perquè enganxa moltíssim i et fa ballar, que és lo important amb la música, doncs, estiuenca, no? Una mica. Va, que continuem acompanyant-te en aquest 10 de setembre en rigorós directe a través de totes les freqüències d'aquesta santa casa de RAC 105. De seguida, Rihanna amb el Don't Stop the Music. Però abans... anem a per una cançó de Stay Homes. Deien que havien vingut a jugar i així va ser. Van jugar, s'ho van passar molt bé i, de moment, han plegat. A veure si algun dia diuen, ei, que hem tornat. Ho esperem. Here to play.

0: Espectacular! És la Jenny de Blackpink, que posa la veu també en aquesta cançó immensa de Tame Impala. Una Jenny que, per cert, ja la considerem catalana, eh? Perquè el seu últim videoclip el va gravar a Girona i a la Costa Brava. Escolta. Per tant, demà suposo que també celebrarà l'11 de setembre. En fi, t'he d'explicar una cosa que val molt la pena i és que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a tot l'estat. I si a més t'hi canvies, a Línia Directa et milloren el preu de la teva assegurança de moto directament. Pren-ne nota, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. Ja ho saps, és el valor de ser directe.
1: Aquest és el so. RAC 105.
2: La teva música.

He de dir que internament aquí a RAC 105, el primer cop que la vam escoltar vam dir: ep, has sentit el nou disc de Maria Jaume, Teddy Swims? Perquè s'assembla molt a una cançó de Maria Jaume. Es diu Mr. No It All. I escolta'm, un èxit mundial. Saps què serà un èxit també? La gira 105, perquè no s'atura, ja tenim propera parada, serà aquest dissabte, dia 12 de setembre, amb l'Ernest Codina i l'Enric Font, que van a revolucionar els tios la festa major de la Carpa. La festa major, a veure, de la

0: Doncs efectivament era això, eh? És que moltes vegades no mirem o no ens donem compte de que el que estem buscant bàsicament ho tenim al costat i l'única cosa que hem de fer és gaudir-ho i ja està, home. És el que diuen els tiets amb aquesta cançó que s'ha convertit en un dels himnes d'aquest estiu 2026 i una de les importants també per aquest inici de temporada. Va, camí de les 12, era això. Tot el que buscava tenia ben a prop. Ai, sí.
1: Això és RAC 105.
2: La teva música.
0: Va, Megan Trainor.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
7: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
6: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
7: Papa!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: 45.712.
10: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
10: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
12: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
13: Citroën.
12: Condicions a Citroën Punès.

0: Ei, quin bon rotllo, no? Els Catarres, amb aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama, que, per cert, el 25 de setembre els tindrem a la Mercè de RAC 105, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Pinta festassa. Apunta-t'ho bé a l'agenda, que no tinguis res, eh?
1: Tots els dies que vindran.
2: Sí. La teva música. Amb
0: arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Ets a casa, realment, eh? Ets a RAC 105, per tant, posa't còmode, relaxa't, que nosaltres fem la resta, que és proporcionar-te grans èxits per afrontar aquest dijous, parra divendres, no? De seguida, Siderland, amb el Tututuru. Vencia!

0: música.
1: RAC 105.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 13 de setembre a Deltebre.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita Deltebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia i en Verisure.
5: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
1: RAC 105. La ràdio dels teus artistes.
8: Aquest és el so.

Doncs aquí el nostre pèl roig de referència a Ed Sheeran amb aquesta cançó que es diu Safar i que, per cert, Ed Sheeran ens ha dit que el 2027 té preparat o té pensat fer una gira europea, ja va tocar. L'esperem, evidentment, amb els braços oberts. Va, continuem avançant i ho fem, atenció, amb un nou nom que hauries de començar a conèixer ja. Es diu Adela. Ens ha presentat aquesta que debuta amb aquesta cançó aquí a RAC 105, amb això que es diu I'm in LA.

0: RAC 105.
1: La teva música.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

És Calvin Harris, un dels millors discjòqueis del planeta, al costat de Dua Lipa, que és una de les veus més importants del món, sens dubte. Amb aquesta que continuem acompanyant-te, superant el punt de 12:45 del migdia, i atenció perquè ara ens arriba una de les cançons d'aquest estiu, sí. A més, sona, doncs, molt mediterrània, no? Aquesta de DJ Goja. Que la curiositat és que havia de ser una cançó per nens, una cançó infantil. Al final la cosa va evolucionant això, va contactar amb Jason Derulo i va posar la veu, i evidentment és un èxit internacional. La cançó es diu Mi Chico i sona així de bé a RAC 105, a la teva música.

0: REC 105 Barcelona. Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
1: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
0: Descobreix avui la música que sonarà demà.
1: Més informació a mmv-v.cat.
2: La gamma Geely a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Geely M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Geely M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
3: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
4: Matina Codina.
5: És un programa que escolten molts peixos a través de les ones. Dóna-li records a l'Ernest Codina de part meva.
4: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: banda Neon. Al costat de Bues i Mon DJ canten bastant millor ells que jo, la veritat, s'ha de dir. Amb el ventilador, que, escolta, no l'amaguis el ventilador perquè em dóna la sensació que l'haurem de tornar a agafar en algun moment, eh? A veure, interrompo, però la teva salut t'ho agrairà. I molt, perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa no has de passar pel metge de capçalera per demanar cita amb un especialista. I a més, pots fer-te totes les revisions amb la tecnologia diagnòstica més avançada. I tot amb menys esperes, vaja, que és la millor manera de mantenir la teva salut al dia. Tot des de només 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca'ls, va, 917-700-700. O entra a lineadirecta.com, ja ho saps.
1: Això és RAC 105.
2: La teva música.
0: Va, camí de 3 quarts d'una, ara The Wanted.

Doncs aquí tenim Oques Grasses, que sí, s'acomiaden ja, faran aquests concerts històrics a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i sempre em pregunto com sonaran aquestes cançons per última vegada. Doncs queda molt poc per saber-ho. En fi, va, continuem avançant des de RAC 105, camí de la una del migdia, i ara recuperem aquest classicot, una cançó que sona d'escàndol, de Coldplay, In My Place. Va, pujeu-lo, home.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
10: Citroën.
8: Consulta citroen.es.

Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial.

0: Doncs és un dels nous noms de la música, es diu Katsei. L'hem de tenir molt en compte. Ens ha presentat aquesta cançó que es diu Animal. I per cert, té padrí, eh? Perquè aquesta cançó ha estat coescrita conjuntament amb Ed Sheeran. Per tant, aquí podia sortir tot molt bé i així ha estat.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Epa, que arrenquem nova hora, va. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Em passen pràcticament 3 de la 1 del migdia d'aquest 10 de setembre, dijous. Demà festa, eh? Però ja és pràcticament divendres. I ho estem celebrant amb grans èxits com aquest de David Guetta i One Republic.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
6: Potser aquesta?
7: Yo, els pistatxos, diu Pasto.
5: O bé aquesta?
8: Diumenge sense drama.
6: I què me'n dius d'això?
8: Segurament t'estimo.
5: Tot i que aquesta altra...
9: M'avorraria sa memòria.
5: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què?
11: Torna la Mercè de RAC 105.
5: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
11: Marcos.
5: Els Amics de les Arts.
11: Maria Jaume.
5: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
11: Teràpia d'això.
12: Sense tu, jo no puc.
11: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
5: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
10: Com dius?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
11: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. RAC 105.
5: La ràdio dels teus artistes preferits.

Déu-n'hi-do, Olivia Rodrigo, amb aquest Drop Dead. Va, moltíssima atenció, perquè torna la Mercè de RAC 105. Sí, senyor! El divendres, dia 25 de setembre, t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres, però no estaran sols, eh? També hi serà, mira, que el Marcos, mira'l. Tampoc hi faltarà Teràpia de Xoc, els mítics. Uau! També hi serà Maria Jaume. O també, mira, els Amics de les Arts. Un any més, RAC 105 et porta als grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai divendres, dia 25 de setembre. Des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, torna la Mercè de RAC 105. I tot això amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. No hi faltis, 25 de setembre, 8:45 del vespre, Avinguda Maria Cristina. Serà espectacular. Va, continuem avançant, superant el punt d'un quart de dues d'aquest dijous. Ara Jack Jones, amb una rei que aquí podríem dir que començava la seva carrera. Després ha sigut una estrella, eh? Però que encara no era del tot coneguda.

0: Una cançó especial, aquesta, Tame Impala, es diu Loser, i té molt èxit perquè és una de les cançons que forma part de la banda sonora de Spider-Man. Una de les pel·lícules també del moment, més taquilleres, i per això doncs sona aquí, a RAC 105. Va, atenció, para bé l'orella, perquè això t'interessa, eh? Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar, perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i ho portes a Línia Directa, pagues un 40% menys garantit, i amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Doncs sí, truca'ls, va, o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Això és RAC 105.
2: La teva música.
0: Pràcticament 2:15. Aquest és el Fred Garcia i això es diu Els teus ulls. Quina meravella. Oh.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Univers RAC 105.
4: Hola, RAC 105.
5: Vinga, va,
4: som-hi. Sempre escolto RAC 105.
6: Hola,
7: descobrir,
8: i oye,
7: m'encanta tu programa.
8: Us escolto cada dia.
6: Hola, RAC 105.
9: M'encanta escoltar RAC 105.
10: Felicitats pel programa.
11: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
12: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
11: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
13: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
12: Menys Shazam i més RAC 105.
14: RAC

Doncs aquí The Weeknd, que el tio va passar per Barcelona i va oferir un concertàs, eh? Després va marxar cap a Àsia. Crec que primer va passar per Portugal i ara ja el tenim doncs, fent concerts per tot Àsia. Una estrella internacional que també va passar per casa nostra, que també ha sonat ara mateix amb aquesta que es diu Save Your Tears. I aquí que no parem, eh? Que no pari el ritme, que no pari la música, perquè és el moment dels tiets directament des de Mataró. Com ens agraden i com ens agrada aquesta cançó. Ens vam conèixer.

Bé, doncs, què vols que et digui d'aquesta cançó, no? Shakira, Burna Boy, Day Day, una de les cançons de l'estiu, sens dubte, la cançó oficial del Mundial de Futbol, que ja hem deixat enrere, però el que sí que ens ha quedat ha estat la cançó, evidentment. Amb ella, jo que vaig tocant el 2, que em vaig acomiadant, salutacions a l'Arnau Mulet, un plaer enorme, com sempre, haver-te acompanyat en aquest matí de dijous, sí. Un dijous una mica estrany, perquè demà és festa, però recorda que aquí a RAC 105 t'acompanyarem, com sempre, amb el bo i millor de la teva música a partir de les 10, amb l'Héctor Huguet, jo estaré pel migdia, després vindrà l'Enric Font, en definitiva. I després també tenim programa de nit, el ritme de la nit. Per tant, demà connecta també amb RAC 105. Ara sóc un bohemio. Sí.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: atrevint-se a explorar noves sonoritats en el seu repertori. Aquesta és una de les últimes de Bruno Mars. Es diu Risk It All. Perfecte per començar un dia més.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: I no és qualsevol dia. És dijous. El dia abans de la Diada Nacional de Catalunya. 10 de setembre a les 2:03. Dinant plegats a RAC 105. Aquí tenim de tot. Menú complet, primer, segon plat, postres, el que faci falta. Salutacions al Buscarons. Mateix amb una de les cançons mítiques, icòniques, històriques de Rihanna, demanant ajuda. Això és SOS, l'energia que necessites per començar la que ja podríem dir que és oficialment l'última tarda de la setmana, com aquell que diu. Som-hi!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi?
3: Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
2: Millor que genial.
3: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Birkenstock, Brownie i Levi's per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
6: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.

0: revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès a la carpa de la plaça Sant Jordi.
1: Una nit amb molta...
2: Feta!
1: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
3: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
0: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la gira 105. Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès. RAC 105 Barcelona. Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
4: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
0: Descobreix avui la música que sonarà demà.
4: Més informació a mmv.cat.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

també vas tenir aquest moment de, al principi, al conèixer aquesta cançó, dir una mica estranya, de què va tot això? I has acabat absolutament rendit, rendida als seus peus. Una de les protagonistes de l'estiu, el jamaican Bam Bam, del DJ UG Lam Solto. Canviant completament d'estil, és moment de tornar a casa i tornar a contemplar les pujades i baixades de la vida a la nòria dels Stay Homers.

Ara farà un any que aquesta cançó va començar a ser single de manera oficial i que te l'estem programant de manera freqüent. I un any després, aquí la tenim, en el seu millor moment, el que són les coses de vegades, eh? Aitana continua al capdavant de les llistes d'èxits amb aquesta superestrella que ha deixat molt bona empremta després dels seus quatre recitals al Palau Sant Jordi. Aquí seguim, quan són en punt 2:15, a la Megan Trainor.

missatge per tots els seguidors i seguidores de Stranger Things que s'han quedat orfes després del final de la sèrie que han seguit durant més d'una dècada. Running Up That Hill, la cançó de Quim Petras, la seva original, va tenir un protagonisme important a les dues últimes temporades de la sèrie. I ara, una de les cançons del moment es publicava fa encara no una setmana, i és que quina col·laboració tan tremenda la que formen Ginestar i Nil Moliner. Es diu Amb qui estaràs?

És el Flowers de Miley Cyrus. Quan encara es deia Cyrus, ja saps que ara s'ha tret el cognom per seguir avançant en una carrera que segueix imparable. I a més de les 3 arriba un altre dels artistes que se suma a la gran festa de la Mercè de RAC 105 el proper divendres, dia 25, a l'Avinguda Maria Cristina, amb Marcos. Al costat de la Maria Jaume dels Amics de les Arts, Catarres i Teràpia de Xoc, tindrà el seu moment per fer-nos ballar amb aquest festuc.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
6: Potser aquesta?
5: O bé aquesta?
7: Diumenge sense drama.
6: I què me'n dius d'això?
7: Segurament t'estimo.
5: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
8: Què?
9: Torna la Mercè de RAC 105.
5: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
9: Marcos.
5: Els Amics de les Arts.
9: Maria Jaume.
5: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
9: Teràpia d'això.
10: Sense tu, jo no puc.
9: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
5: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
8: Com dius?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
9: Amb el suport de AM Benitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.

0: aquesta també la cantarem fort a la Mercè, oi que sí? El diumenge sense drama, perquè els catarres
1: que vindran
0: també venen.
2: La teva música
3: amb els Herbos Carons.
0: 25 de setembre, vinguda Maria Cristina. Al costat de Teràpia de Xoc, els Amics de les Arts, la Maria Jaume i en Marcos. Allà t'esperem, eh? 3 i 5 minuts d'aquest dijous. Així comença una hora més de música des de RAC 105. Et parla l'Albert Buscarons. Hola! Doncs vinga, som-hi. No parem de seguida amb Fever Dream, una altra de les cançons, que és un encert total del nou disc d'Alex Warren, però abans, Feel It Still, de nou, recuperant el número 1 de Portugal de Men.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el so.

Aquesta va ser la presentació arreu del món de Miles Smith, aquest talent britànic, que ens va cridar l'atenció de seguida aquí a RAC 105 gràcies a aquest Stargazing. Ja s'hi veu el talent i les ganes d'arribar molt, molt alt. Però per damunt d'un quart de quatre, anem a escoltar una cançó d'amor, no?, que ara es porta en poc, doncs, a què han arribat Karol G i Bruno Mars per trencar la quarta paret, això que es diu...

a maco quan Justin Bieber es dedicava a fer cançons pop d'aquestes que arribaven a una massa, a moltíssima gent, cançons fins i tot dance, com aquesta col·laboració amb DJ Snake que es diu Let Me Love You. Quin bon record ha deixat Aitana del seu pas per Barcelona. 18.000 persones cadascuna de les 4 nits que omplen el Palau Sant Jordi, i en aquesta cançó especialment cridada a ple pulmó, Connexió Psíquica.

Ai, ai, ai, quin estiu hem tingut a ritme d'aquesta cançó, eh? El ventilador de Banda Neon, Búhos i també el món DJ. Ja comença el final d'estiu, eh? Bona refrescada la que tenim avui a sobre. Però hi ha una cosa per oblidar-nos d'aquest drama i és que la Gira 105 no s'atura i aquest cap de setmana tenim parada a la Roca del Vallès. És dissabte, dia 12, que allà enviem l'Ernest Codina i l'Enric Font per revolucionar la festa major a la carpa de la plaça Sant Jordi.

0: i els nostres ginestar. Quants bons moments passem amb ells i les seves cançons.
1: Tot el que ens queda.
0: Tot el que ens queda és una de les més celebrades, i tant que sí, sona quan falten només 10 minuts per l'hora en punt. Estem arribant ja a les 4 d'aquest dijous, divendres, dia estrany de la setmana, ara mateix amb Club Can't Handle Me. Aquí et deixo el número 1 de Florida. Florida.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Avui la Danae Borrat, que ens encanta.
2: Ens encanta quan hi ha eleccions, en una època d'eleccions.
3: Entes erecció.
1: No.
3: Quan hi ha erecció.
2: No, ereccions no, eleccions. Pots contestar de les dues maneres.
3: Preferiria parlar d'ereccions que d'eleccions. Quan hi ha ereccions sempre vas
2: a palpar. Per exemple, no sé, seria el verb...
3: Palpar.
2: Palpar.
3: S'ha de palpar, sempre.
2: Sempre palpes a l'erecció?
3: S'ha de palpar. Home, per favor.
4: Sí, cosa, és bastant prota. Quan passa per l'efectivament...
5: Sí.
4: A mi no em va palpar mai cap erecció,
2: ah, no?
4: Vull dir que...
2: No, tenies ereccions?
4: Sí, i tant que en tenia.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.

0: teva música amb Albert Buscarons.
1: És un nom que sonarà molt en aquest tram final del 2026, n'estic convençut. Adela, que ja és pràcticament part del top 5 de les més escoltades al planeta, amb aquest Ain't in LA. La primera cançó ja és tot un hit, tu. 4 i 3 minuts. Què tal, com va la vida? Salutacions a l'Albert Buscarons. En aquest 10 de setembre seguim repassant grans hits, com ara aquest de Sheeran.

un altre talent del Baix Llobregat, tu. Allà passa absolutament tot. El Nil Moliner, com la Rosalia, com l'Aitana, com l'Alfred i com tants altres, com Estopa, oferint la seva cançó i proposta al món. I ara es torn pels Coldplay i High of Power.

una setmaneta només i ja tindrem el nou àlbum de Miley Cyrus disponible. Ara només Miley, amb aquest Bass Persuades, si es diu l'àlbum, i també aquest primer avançament. I és que tenim una tardor interessant, pel que fa a qüestions musicals, perquè també, quan arriba el mes de setembre, un altre dels clàssics és l'arribada dels concerts de la Mercè. I ja saps que a RAC 105 et tenim molt ben acostumat. El portem als millors artistes en un sol escenari i una sola nit. Aquest any, el 25 de setembre. A l'Avinguda Maria Cristina, un any més, t'esperem amb els millors concerts. Aquest any, amb els Catarres, els Amics de les Arts, Maria Jaume, Marcos i Teràpia de Xoc. Sense tu. Tornem a viure la Festa Major de Barcelona com mai i com cal, amb la millor música en directe. I l'entrada, i evidentment l'aforament, és lliure. Entra i vine amb qui vulguis. Divendres 25 a 8:45 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina, la Mercè de RAC 105, amb el suport d'AMB, Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.

ja veurem això de no hay que llorar, perquè el comiat de la fúmiga és d'aquells que fan mal, eh? Tres concerts al Sant Jordi Club, absolutament plens. Dos concerts al Roig Arena de València aquest mateix mes d'octubre. I arriba al final d'una de les bandes més estimades en aquests últims anys. I aquí seguim avançant a melodies que ens recorden aquest estiu, que sembla que se'ns escapa allà entre els dits, oi que sí? Doncs arriba Ana Roig, una altra de les cançons 100% eivissenques de la temporada. Aquest Talk to You.

Un altre dels himnes que va fer tremolar el Palau Sant Jordi en aquestes quatre nits d'Aitana a Barcelona. Mon Amour, la seva col·laboració amb Zoilo, que ens deixa només 9 minuts per l'hora en punt. Avui, 11 tardes, especial, la prediada amb l'Héctor Huguet aquesta tarda, així que et deixo de seguida amb ell i amb el Max Navarro i la seva última cançó fins al moment. Això és inigualable.

0: Fira la Castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. Drac 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí,
2: ja tardes.
3: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio.
2: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
3: A RAC 105.
2: Ja tardes, amb l'Arc... Perdó, aquí.

0: Doncs tota la roda del món. Al final hem de deixar-nos d'històries, que ja ens preocupem massa per les coses. Els Sutherland han donat amb la tecla amb una de les cançons d'aquest estiu que es diu Tututurú. Són les 5 i 3 minuts. Evidentment, com comprovareu, no hi és l'Enric Font. Un servidor, Héctor Huguet, va per acompanyar-vos en una nova edició del Ja Tardes. Vinga, va! Alegria i il·lusió. I ja a punt i preparat, segurament una operació sortida aquest dijous tarda, donat que demà és festiu, diada catalana, molts de vosaltres tinc entès. Això espero, vaja, que segur que us ho mereixeu, agafareu 3 dies de vacancetes, així que us acompanyo, en aquest cas, fins al punt de les 9 de la nit, com sempre, al Ja Tardes, el número no canvia.
1: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Sí, ja tinc algú per aquí preguntant, què li passa a l'Enric Font? No. Com us l'estimeu, eh? S'ha de dir que com us l'estimeu, és increïble, que guai. Res, no li passa res, simplement em va dir Héctor, sisplau, em puc agafar aquest dia? I jo, oi tant, per suposat. En fi, el que faré és fer un programa una mica com el matina d'estiu, és a dir, no hi haurà en aquest cas el ring de les cançons i tal, ho farem com simplement amb el WhatsApp obert i la pregunta del dia, que ja de pas us la vaig obrint per tots vosaltres. Demà és la diada catalana, bé? Ole! To. Potser que m'he passat una mica amb el remix aquest, no? En fi, la pregunta és evident avui, eh? 608-717-141. Quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps? Va! Segur que molts de vosaltres, ja us ho avanço, em direu aquesta, però és que n'hi ha tantes...

0: O potser sou més de la música actual. Si és que una altra cosa no, però a Catalunya de bona música en tenim moltíssima. Aquí tenim els Oques. Hola! Hola, Marina, que continua morena, en fi. Digue'm el número de sempre, 608-7171-41. Quina és per tu la millor cançó catalana? Ara que tenim ja la Diada Catalana a tocar.
1: 608-7171-41.
0: Vinga, al WhatsApp, obertíssim. I us vaig acompanyant al llarg d'aquestes properes hores. Salutacions, va, de part de l'Héctor Huguet, un patronarro a tots i totes, i sobretot per la gent que avui està agafant el cotxe, que sé que sou molts, doncs precaució a la carretera. El més important és arribar... I bona música, això sempre, a càrrec de RAC 105 i en aquest cas amb algun que altre remember, ja sabeu. La cabra tira pel monte, que diuen, no? Vinga, petita dosi del ritme de la nit amb Kate Ryan. Bona tarda! Bona tarda!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Doncs ja s'acaba l'estiu.
6: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
5: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
6: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música més 3.

0: fusionaran la Festa Major de la Roca del Vallès a la carpa de la plaça Sant Jordi.
1: Una nit amb molta...
2: Feta!
1: Us esperem a partir de la 1 de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
3: Home, Enric, jo...

0: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
1: A la tarda ningú es baralla a l'hora de triar l'emissora.
2: Al cotxe tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
3: Ah, pues sí.
2: A RAC 105.

0: L'original era de Sister Nancy. Ha estat Ugel qui s'ha encarregat de fer aquesta nova versió, que ha estat un èxit tremendo aquest estiu. I per suposat, a RAC 105 doncs ha sonat, oi tant que ha sonat la cançó. Es diu Jamaican, bam bam, i més que sonarà, de fet, una de les que més ens demaneu. El número de sempre, el 608-7171-41.
1: 608-7171-41.
0: Avui ja tardes, edició especial. Enric Font, que m'ha demanat que el substitueixi al llarg de la tarda. Així que aquí estic, Lector Huguet, acompanyant-te en una jornada, home, amb la mirada posada ja al dia de demà, a la Diada de Catalunya. I avui, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, us estem preguntant quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps. Quina és aquella cançó catalana que et fa vibrar? Mira que n'hi ha, eh? Bon dia o bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola.
2: Per mi, la millor cançó catalana de tot els temps, que l'he cantat i la cantaré sempre a ple pulmó, és Volcans de Búhos.
0: Home!
2: Com sempre, vull participar amb les vostres preguntes del millor programa. Moltes gràcies. Adéu, bona tarda.
0: Adéu-siau. Avui no regalem res, no. Regalem música i bon rotllo, i tant. Els Búhos, Volcans. I a més, aquest any, 20 anys de trajectòria ja han fet, brutal. Home, doncs quedarà un programa, jo crec que en general, força remember, no? Si hem de repassar les millors cançons en català de tots els temps, jo crec que serà un programa xulo. Així que ja saps, digue'm quina és per tu, amb la Diada a la vista, la cançó en català o la cançó catalana que més t'ha marcat, la que més estimes.
1: 608-7171-41.
0: Però clar, hi haurà moltes cançons mítiques i emblemàtiques, serà un programa força remember potser, però també m'agradaria donar pes i recordar els nous artistes i les noves generacions catalanes que arriben i trepitjant ben fort. Et presento ara Banda Neon. Hi ha una d'aquestes joves promeses, nous grups que ho estan petant, en aquest cas, amb una de les últimes que es diu Guapíssima. Som-hi! Ella no...

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor?
2: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
3: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
4: A RAC 105.

0: Aquí una altra de les grans sensacions del moment, aquest grup femení, les Cat Sai, apunteu, Animal, és la primera, és la cançó amb la qual debuten a RAC 105, i vaja, seria estrany que fos l'última. Arriben amb molta força aquesta girl band, com les Spice Girls, que per cert, les Spice Girls avui han publicat com una reedició del seu disc per commemorar, no sé si eren els 25 o els 30 anys, bueno, en fi, les Spice Girls, que estan vives, tu. 608-71-741, el WhatsApp el tenim sempre obert. Avui agafa-li el relleu a l'Enric Font.
1: 608-71-741.
0: I demà, que és la diada, us estem preguntant quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps. M'esteu dient cada cosa més rara, per favor.
2: Epa, Huguet.
0: Què passa?
2: Bon, avui substitut de luxe, a la ràdio.
0: Sí,
2: molt
0: bueno.
2: Bé, molt bé. Bueno, la millor cançó en català la va escriure en Pepe Sales i és Poble d'Stars, i la versió que va fer el Surfing Sirles és excel·lent.
0: Vale.
2: Una abraçada.
0: Vinga, primera notícia. La cançó en qüestió és aquest. Que omple...

0: Aviam. Com t'ho dic? Que la cançó té rotllet? Sí, sí, té rotllet, sí. Sí, té rotllet. Tant com dir que és la millor cançó en català de tots els temps, no, no sé, Bernat, rei, no ho sé. Però bueno, ei, que sí, que al final és, la pregunta és aquesta. Quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps? Doncs si és aquesta, el Surfing Sirres, Poble de Stars, doncs benvinguda sigui. D'això va el programa, va, les anirem fent sonar fins al punt de les 9. Explica'm quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps, ja amb la diada a la vista.
1: 608-71-7141.
0: En un programa, en un ja tardes, on evidentment no només sonarà cançons catalanes. També tinc per aquí a Calvin Harris per posar-li un toc dance aquesta tarda de dijous. Aquesta la coneixes. How deep is your love?

0: Rexem 5 Barcelona.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
2: Del 16 al 20 de setembre, el Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe.
3: Prepara't per viure les estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes.
2: Descobreix avui la música que sonarà demà.
3: Més informació a mmv.cat.
4: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
7: Aquest és el so.
8: Hi everyone, it's Teddy Swim.
9: Give it up for Teddy Swim.
7: Això és RAC 105.
10: No podràs canviar d'emissora.

0: És increïble com en pocs anys s'ha convertit clarament en una de les grans artistes femenines. Dua Lipa, en part per èxits com aquest Levitating, que no ens cansem mai de recuperar i de fer sonar aquí a RAC 105. En una nova edició del Ja Tardes, avui agafant-li el relleu a l'Enric Font, salutacions de part de l'Electroguet, acompanyant-te avui fins al punt de les 9, amb tots els èxits de RAC 105 i també, evidentment, amb el WhatsApp obert, aquí el tinc.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui, donat que demà és la Diada Catalana, us estic preguntant quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps. Bona tarda. Acostumat a dir bon dia, tu. Hola.
2: Hola, sóc la Juno.
0: Sí.
2: I, bueno, una cançó que, bueno, la millor cançó catalana... Sí, crec que hi ha dues.
0: Aviam, hi ha dues.
2: O la de Volcans, però l'ha dit moltíssima gent, llavors no la diré. O també m'agrada molt la de Charango, de Agafant l'horitzó.
0: Ah, mira!
2: Bueno, ja està. Adéu.
0: Vale, adéu-siau. Se'ls troba a faltar, eh? El Charango s'ha de dir que sí, s'ha de dir que sí.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I a més amb aquella gira que prometia ser espectacular, la seva gira de comiat i malauradament pel Covid, no van poder acabar de gaudir-la com es mereixien, evidentment. Més missatges. Quina és per tu la millor cançó en català de tots els temps? Bona tarda.
4: Hola, hola. Bé, us escric des del cotxe, que estem anant a passar al Pont Andorra.
0: Molt bé.
4: I rumiant, penso que la millor cançó en català és La meva terra és el mar, de l'Axambust.
0: Oh!

0: Que el Lacs amb vostè tenen aquella cosa, no, que... que et motiva, no? Aquella cosa de... oh! No? Que treus l'energia de dins, dius... oh, no sé com explicar-ho. M'he explicat segurament fatal, però vaja, si t'agraden els Lacs amb vostè, segurament saps a què em refereixo. Va, una més, hola!
1: Bona tarda. A mi m'agrada una del Diango.
0: Ah, mira!
1: En català, que sigui d'amor.
0: Vale.
1: M'encanta el Diango. Jo ja sóc una miqueta gran.
0: Sí?
1: I m'encanta.
0: Que guai.
1: Sóc la Pepita... i bona tarda i que s'ho passeu bé aquesta tarda encara que no estigui a l'Enric.
0: Vinga, doncs
1: bona tarda.
0: Bona tarda, bonica. Doncs parla Pepita, aquesta per tu. Sí que té uns anyets la cançó, eh? El Diango. Com no podia ser d'una altra manera, he agafat la ràdio, no? Una abraçada, Pepita. I sí, ho intentarem passar bé sense l'Enric Font al llarg d'aquesta tarda d'operació sortida per molta gent que va passar doncs, la diada fora aprofitant aquest pont una mica llarg. Doncs va, seguim en aquest cas, doncs mira, amb els Tame Impala, que tenen una nova cançó xulíssima que surt a la pel·lícula Spider-Man, Loser, novetat RAC 105, o ja que estem parlant de música catalana, et proposo aquesta tan simpàtica i tan divertida de Mama Duixa, el Ja Tardes, que chévere, es ve un fin de tonto, sí, sí.

0: 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: A RAC 105.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: Arrec,
0: l'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: A qui de vosaltres li ha caigut la llagrimeta? Home, d'aquelles cançons que fa il·lusió recuperar, no? Que sovint oblidem i dius, oi, sí, que bona tu. Els Black Eyed Peas, en aquest cas amb el Don't Funk With My Heart. Doncs vinga. Amics, amigues, va, bones notícies pels que tingueu ganes de festa aquest cap de setmana llarg. Sí, sé que ja sembla que s'acaba l'estiu, sí? Però el que no s'acaba és la Gira 105, no s'atura, i tenim una propera parada. La Roca del Vallès serà el lloc idoni per passar-ho bé aquest cap de setmana, el dissabte 12 de setembre. Allà hi serà l'Ernest Codina revolucionant la festa major a la carpa de la plaça Sant Jordi. No només hi serà l'Ernest Codina, també l'Enric Font. Que avui no hi és, però el dissabte no s'ho perd. El dissabte allà hi serà l'Enric Font per petar-ho al costat de l'Ernest Codina. Déu-n'hi-do, quina qualitat en cabina tots dos. Quin gran tàndem el dia 12 de setembre a la Roca per gaudir de la millor manera de la festa major amb èxits com aquest o com aquest. Hi haurà una mica de tot, eh? Varietat musical. En fi, per viure com Déu mana en una de les darreres parades de la Gira 105. No t'ho perdis aquest dissabte 12 de setembre a la carpa de la plaça Sant Jordi. Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
5: Potser aquesta?
1: O bé aquesta? Diumenge sense
5: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
1: t'estiu. Tot i que aquesta altra... M'agorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
6: Què?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
1: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
1: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
1: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
8: Teràpia d'això. Sense tu...
7: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
1: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
6: Com dius?
1: Torna la Mercè de RAC 105.
7: Amb el suport de AM Benitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
2: Nye.
1: Ja t'ha vist!
3: A RAC 105.
4: Ja comença a

0: els que vindran.
1: Els Catarres, el seu diumenge sense drama, s'ha convertit en un dels grans hits de l'estiu i encara sona i sonarà, oi tant? Les properes setmanes i mesos, qui sap. De moment té una molt bona rebuda i, per tant, aquí sona el Ja Tardes en una nova edició de dijous. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Avui, com comprovareu, si us acabeu de connectar, agafant-li el relleu a l'Enric Font, que m'ha demanat permís, i aquí estem. Estan substituint-lo. El número, evidentment, no canvia. Això mai. 608-717-141. Demà és la Diada. I us estem preguntant quina és la teva cançó preferida en català. La millor cançó catalana de tots els temps. Aviam què dieu. Hola.
2: Hola, Héctor. La meva millor cançó en català sona de la Jennifer, els Catarres.
1: Home!
2: Que en el seu moment la cantava i m'encantava.
1: Sí.
2: I ara he tret una versió que igual, m'encanta.
1: Que guai. Hola, bona tarda.
3: Hola, em dic Bru.
1: Hola!
3: I la meva cançó preferida és Bomba de Fum, de Làgrimes de Sang.
1: Ostres, tu! No me l'esperava, aquesta, Sí que és cert, que sempre hi ha un que fa bomba de fum.
4: Sí.
1: I si no saps qui ets, ets tu. Vinga, va, què ens dieu? Hola.
5: Hola, Reaccions 5, som la Clara.
6: I la Caral.
5: I sí. Per aprofitar aquesta diada, ens anem cap a França. I per nosaltres, la millor cançó en català és Sort de tu, d'Ocas Gras.
1: Home.
6: I felicitats pel programa.
1: Adéu-siau. I que vagi bé per França, tu. Molta gent, m'esteu dient que esteu aprofitant amb un cap de setmana llarg, tarda de cotxe. Precaució, d'acord, a tots aquells que conduïu. Una més, va, hola.
7: Hola, bona tarda. Doncs mira, aquí us parla el Bistec des de Terrassa. Jo recordo molt el C50 a les, totes les 90, sí. El rock català, els Pets, l'Exambusted, em podria dir moltíssimes.
1: Oh,
7: però en el Blas Blas sonava molt que s'ha acabat dels Pets.
1: Sí,
7: que diré aquesta.
1: Ai.
7: Vinga, salut.
1: Ai. Estic content, perquè, clar, el matina d'estiu van ser 5 setmanes, cada dia fèiem un tema del dia, però mai hi havia l'excusa per fer un programa 100% de música catalana. I mira, i m'està agradant, i l'estic gaudint. Boníssima cançó que recordem aquí al Ja Tardes, els Pets, s'ha acabat. Home, serà per cançons que tenen els Pets, no? En fi, sigui com sigui, digue'm quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps. Demà, que és la Diada Catalana.
8: I el teu missatge al 608-717-141.
1: Però, evidentment, no totes les cançons que posarem aquesta tarda seran catalanes. També una mica de Sorry Members, jo crec que va bé per celebrar que tenim un cap de setmana llarg amb la canya, la contundència de David Guetta, que a les seves xarxes està demanant que el voteu per tornar a ser el millor DJ del món. De moment, aquí una de les primeres, Love Don't Let Me Go. Brutal!

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Xato, l'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
0: Ja tardes.
7: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Després d'un estiu intens per Shakira i marcat, evidentment, per la seva cançó al Daida i pel Mundial, doncs, home, no té massa temps per descansar la colombiana perquè de seguida comença la seva residència a Madrid amb 12 dates i centenars de milers de persones esperant per gaudir de la música de la colombiana. En fi, aquí tenim una de les cançons, evidentment, de la seva impecable trajectòria per seguir preguntant-vos quina és per vosaltres la millor cançó en català de tots els temps, amb la Diada ja a la vista. La pregunta era evident.
1: 608-71-7141.
0: I estem dedicant-li aquest programa a la música catalana. Bona tarda, va, hola.
2: Hola, Rasensin.
0: Hola.
2: Para mí la mejor canción de todos los tiempos en català es el grupo Blaumut, Bicicletas.
0: Home!
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. Bicicletas sense llum.
3: Hola, guapos, bona tarda. Aquí retinguts a la P7, esperant poder arribar a casa una hora decent. Bueno, jo sóc una mica oldie, eh? Per mi una cançó catalana preciosa és Paraules d'amor del Joan Manel Serrat. Apa, bon cap de setmana llarg.
0: Bon cap de setmana. No ets l'única, eh?
4: Hola, jo sóc l'Àngels de Blanes. Doncs jo, per mi, la millor cançó, o una de les millors cançons, us diré un clàssic. Per mi és Paraules d'amor, del Serrat. Entre altres, eh?
0: I tant.
4: Bon cap de setmana a tothom.
0: Bon cap de setmana per tu i per tota la gent que està a la carretera per gaudir d'aquests 3 dies festius i amb la Diada a la vista demà. Més missatges, 608-77-141, missatges com aquest. Mira, jo m'estic derretint amb aquest missatge.
5: Hola, Enric Font, em dic Mariona.
0: Hola, què tal?
5: Estic escoltant ara la ràdio anant cap a un aniversari.
0: Molt bé, Mariona.
5: I per mi la meva...

0: català.
1: Sí.
0: Una és de l'Atzambusto, que és el Si te'n vas, que em sembla espectacular.
1: Ostres, i l'altra per... Si te'n vas, a veure, no la tinc entrada al sistema, crec que te la puc posar per aquí, aviam. Deixa'm sense por ni remordi. Ara, ara, ara. Deixa'm
0: perquè jo hagués fet tal. Per la lletra, el Jo vull ser rei dels pets. És perfecte.
1: Home! Jo vull ser rei. Aquesta era l'altra que demanaves, eh? Collons, cap de l'estat, teniu tot fet. Jo vull ser rei, boníssima també, eh? Home, crec que no serà l'última vegada que sonaran els pets en un programa dedicat a la música catalana, ja t'aviso. Aquesta de l'any 94, eh? Més de 30 anys, més de 3 dècades d'aquesta altra cançó. Aviam, tenia més per aquí o no? Doncs no, de moment no tenia més. Ara vaig repassant altres missatges. El que sí que et dic és que, clar, avui serà un programa, segurament, molt remember, però m'agradaria dedicar-li aquest moment a presentar-te una cançó que serà de les importants a nivell català, com a mínim els propers mesos. Ginestà, Nil Moliner, amb qui estaràs?

0: pantalla a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
1: A RAC 105.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Torredembarra reviu el seu passat indià. Quinzena Fira dels Indians, 12 i 13 de setembre. Amb mercat de productes d'ultramar, jocs tradicionals, música, mostra d'oficis, degustacions i visites guiades. Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
2: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
3: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
4: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
3: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
4: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
3: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
5: Sí, pesat,
0: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions. Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
6: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
7: Ja Tardes.

0: J-Lo amb el seu Dance Again. Això és el que estem fent, again. Vaja plegats al ritme de RAC 105 i al ritme del Ja Tardes avui amb l'Enric Font, que m'ha demanat, Héctor, pots substituir-me avui a la tarda? I home, i tant, aquí estem. Res, està perfectament l'Enric, que ningú es preocupi. De fet, no només està perfectament, sinó que aquest cap de setmana, festa i de la bona gira 105, el dissabte, dia 12, a La Roca. No t'ho perdis. Seguim, va, amb els nostres missatges, 608-71-71-41, el WhatsApp de sempre. La pregunta avui era evident. Quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps, donat que demà és la Diada? Molt bé, missatges, per exemple, com aquest aquí. Hola.
1: Hola, sóc l'Èlia i nosaltres estem anant cap a la vall de Camprodon i per mi la meva cançó en català mítica és Camins de Sopa de Cabra. Home. Adéu.
0: Bon gust, que té el jovent.
2: Sí.
0: Hola!
3: Hola, em dic Miquel i la, per mi la millor cançó en català
0: sí.
3: dels temps Aviam. És... No és Miami dels Guos,
0: adéu. Adéu-siau, estupenda. No és Miami, olé. Ni les Maldives, olé. Més gent que demana cançonetes dels Guos, eh? Hola.
4: Hola, Recensi, molt bona tarda.
0: Què tal?
4: Soc Isidoro de Blanes.
0: Molt bé.
4: Pues mira, una de les cançons catalanes que a mi m'agrada moltíssim de les últims temps és una de Guos, Sempre en peus. Emociona moltíssim quan canten aquesta cançó. Vinga, nois, que passeu molt bona diada i molt bon cap de setmana.
0: Apa, adéu-siau. Sí que és maca, sí, eh?
5: M'emociono.
6: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Els Buhos, 20 anys de trajectòria, eh? Quin espectacle, i encara creient cançons com a xurros, totes elles boníssimes. Una més, va, hola.
7: Hola, sóc l'Àlex i l'Uri, i la, i la millor cançó nostra en català per nosaltres és... El mar dels Manel.
0: El mar,
7: moltes gràcies,
0: el mar.
7: RAC 105.
0: I aquí tenen dubte a casa. Ah, no, espera't. Aquí, hola.
8: Hola, soc la Núria. Per mi la millor cançó és Vaig per tu de Sau. La millor, la millor.
0: Estava trigant en sortir aquesta, eh?
9: Hola, bona tarda. Per mi la millor cançó és Boig per tu. És una cançó mítica catalana. Apa, bon cap de setmana, bona diada.
0: Igualment, Mònica. I aquí és on deia que tenien el dubte a casa, eh? La Greta, l'Aris i la Sònia, hola.
10: La seva, no?
11: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Som
11: l'Aris, la Greta i la Sònia. I aquí no coincidim en el criteri. Per tant, per la Greta... és la de Papi posa-la al disc de Joan Dausà, per l'Aris l'Empordà, de Sopa de Cabra, i per mi la de Corren, de Gossos.
0: Home.
11: Adeu, passeu-vos-ho molt bé.
0: Adeu-siau. Home, totes boníssimes, i que és cert que són diverses generacions, no? Papi posa-la al disc, que és actual, l'Empordà, molt bona, i aquesta, el Corren, dels Gossos. Que ja no es veurà. Hi havia una part, no, al principi? De fet, crec que l'Arnau Mulet va fer un... recentment un... Em sortirà, eh? Demà em surt. Un reel d'aquests, un vídeos, que s'ha fet força viral on parlava precisament d'aquesta cançó, així que us convido a veure'l al seu Instagram, Arnau Mulet. Doncs va, seguim endavant, nova edició del Ja Tardes, ja saps, digue'm quina és per tu la millor cançó en català de tots els temps, amb la Diada ja, que la tenim aquí a tocar en un cap de setmana llarg. Jo, home, et proposo una nova, evidentment no seré tan atrevit com és com per dir-te que és de les millors de tots els temps, però sí que és d'una parella que arriba amb força. Aviam què et sembla i aviam quin recorregut acaba tenint aquest èxit de Danny Six, If Kid. Es diu Que s'aturi el temps. Aviam què et sembla.

0: Jo no sé què vols que et digui, però de moment no el guardo a l'armari, el ventilador, eh? Han baixat les temperatures, ho sé, però aquesta ja me la conec, ja me la conec. Pel que sigui, encara el tindré controladet, el ventilador, uns propers dies. Aquí tenim a Banda Neon, Buhos i Mont DJ amb una de les grans sensacions de l'estiu. De fet, la cançó que més ha sonat a les ràdios catalanes, aquest, el ventilador. 608-717-141, avui precisament parlem d'això, de cançons catalanes. La diada demà, dia festiu. La pregunta era evident. Quina és per tu la millor cançó catalana? I sou molts, evidentment, els que m'esteu dient aquesta. Hola.
1: Hola, bona tarda, des del Delta de l'Ebre. Crec que la millor de totes és Boig per tu.
0: Home.
1: No té comparació. Gràcies, bona tarda, saludos, que vagi bé, adeu.
0: Adeu. Bona tarda, saludos, que vagi bé, adeu, vinga, xau, vinga, va, adeu.
2: Hola, bona tarda, Héctor.
0: Hola.
2: Quina il·lusió de tornar-te a sentir un altre cop. Doncs pues mira, a mi la cançó que m'agrada més, bueno, la catalana, és Boig per tu, de Sal. M'encanta aquesta. I a més jo l'havia tocat en guitarra i és preciosa.
0: Oh,
2: va, bon cap de setmana, sóc el Montse de Sant Miquel de Balanyà. I t'envio molts petons. Adéu.
0: Adéu-siau, una abraçada i un petonar, Romonse. Vaig a ficar la velocitat a l'1 perquè estic aquí amb els missatges a tope.
3: Hola, Enric Font, t'estic escoltant al cotxe, camí al metge, sí. I ara estava pensant una cançó catalana així que m'agradi. M'agrada molt la del Vespre, dels Pets.
0: Oh!
3: Ara l'estava recordant i fa molt temps que no l'escolto.
0: Sí?
3: Moltes gràcies pel programa.
0: A tu! I no saps el que fer. Mira, aquesta no havia sortit encara, eh? Hola!
4: Home, una cançó doncs bastant de... Sóc el Josep, de Palamós. Escolta'm, una bona cançó és Camins, de Sopa de Cabra. Doncs, m'encanta. Per tornar
0: a començar. M'encanta, tu. No trobo ara el m'encanta. Home, bon homenatge, que estem fent a la música catalana avui. Amb la diada demà a la vista. Hola.
5: Hola a tots. Mira, que les meves cançons...
0: Aviam, aquesta.
5: Som la Berta i el Bruno. I estem de camí al càmping. La nostra cançó perfecta per la diada és Energia, de Doctor Prats. Adéu, felicitats pel programa.
0: Merci. Que macos, no? Sí que ha arribat amb força aquesta cançó, eh? La banda sonora de Le Grand Départ. Ho ha fet bé, això? Vinga, una nota d'àudio més és aquesta.
6: Hola a tots. Mira, que les meves cançons que crec que són ideals per la diada són Llença't de l'Ax en Busto.
0: Oh, espera. Deixa'm gaudir-la una estona. Sento que el cor ja no para. És que...
7: Emociono.
0: Llenci! Ai. Home, m'ho passo bé. Va, que seguies amb el missatge. No era l'única cançó. L'Ax en Busto, Llença't, i què més?
6: I la gent que estimo de... Dogues gràcies. Adéu, petonet!
0: Adéu-siau! Tinc aquella sensació al cos, no sé si et passa a tu també, és possible, eh? És contradictòria, però és com que tinc moltes ganes que arribin els 4 concerts dels Oques, però alhora no tinc ganes que arribin els 4 concerts dels Oques. M'explico, no? En fi, significarà l'adeu definitiu de la formació osonenca, però vaja, aquesta, qui sap, és una de les candidates a ser l'última cançó que tocaran en directe en Montero and Company, eh? En fi... Els gaudirem, això sí, sempre a través de RAC 105 amb la música, que serà llegendària. Anirà sonant anys i anys i anys, això ja us ho ben asseguro. Vinga, canviant d'estil, canvi de les 7 de la tarda, en aquest dijous d'Operació Sortida, repassant cançons catalanes, però de tant en tant també algun que altre remember, com aquest Unwritten, de Natasha Bedingfield.

0: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Ja tardes. A RAC 105.
1: Ja tardes.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
0: Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
4: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
5: Bé, ja som a casa.
6: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
5: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
6: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
5: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.
8: I la propera parada és la Roca del Vallès.
7: El dissabte 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès
9: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
8: Una nit amb molta...
10: Feta!
8: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
11: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
7: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la Gira 105.
9: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Karol G, que arriba amb un nou disc més sentimental, més nostàlgic. Sembla que la seva ruptura amb Feid, doncs, l'ha tornat més sensible, no està tan festiva com aquella Karol G del Si antes te hubiera conocido, però déu-n'hi-do, està fent cançons ni més ni menys que en aquest cas amb Bruno Mars, una de les balades sens dubte de l'any, preciosa, que es diu Still. I qui sap si podrien tenir alguna cosa aquest parell, eh?
1: Ai, Déu meu!
0: Aviam, que no ho sé, eh? De fet, no hi ha res confirmat i no sé fins a quin punt és part de la promoció de la cançó i aquelles coses que fan sovint, però en fi, que podria, de moment és un rumor, que podrien estar junts Karol G i Bruno Mars. El que sí que no és cap rumor és que estem repassant els vostres missatges. 608-71-741.
2: Envia el teu missatge al 608-71-741.
0: Avui us pregunto quina és per vosaltres la millor cançó catalana de tots els temps, amb la Diada demà a la vista. Hola!
3: Hola, Blackpink 5. Soc la Mercè i la meva cançó preferida catalana...
0: Aviam.
3: És el Far del Sud
0: Oh.
3: de

0: meva, sí o no.
1: Què més, què més?
2: Hola, bones.
1: Què tal?
2: Doncs mira, la meva preferida, sense cap tipus de dubte,
1: sí?
2: És la dels Catarres, la de... Deixa que et canti una cançó, una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Que la veritat no sé com es diu, però bueno, aquesta ja suposo que sabràs quin és.
1: Sí, sí. Aquesta, crec, no?
3: Deixa que et canti una cançó.
1: Per cert.
2: Ho fas molt bé.
1: Es diu rock and roll. Apunta-te-la, apunta-te-la. Sí que té un bon rotllo, eh? Per cert, els Catarres. Els tindrem a la Mercè de RAC 105. El 25 de setembre, eh? Per si ets fan de la formació d'Aigua Freda. No t'ho pots perdre i allà hi serem, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Hola!
4: Hola, Enric, què tal? Jo sóc l'Anna. Doncs mira, n'hi ha moltíssimes, però una que m'encanta, que és una passada, és la bicicleta de Blaumbus.
1: No ets la primera, que la demana. Un satèl·lit que comença
5: on perdo el cap. Hola, RAC 105.
1: Què tal?
5: Aviam, per mi la cançó més ben parida de catalana és la dels Tiets i el Tàndem, perquè és una passada. Vinga, que passeu bona diada.
1: Apa!
5: Adéu.
1: Adéu-siau. Que no cari mai, som el millor tàndem, l'equip ideal. Què més tenim?
6: Hola, sóc l'Anna. Pues mira, per mi una cançó que m'encanta i a més, bueno, m'ha anat molt bé.
1: Sí?
6: És la de Búhos, la de Actitud. Ara, la de... La de... Ai, perdona, és que estic conduint. La de...
1: Sí.
6: Sau, també aquesta per mi és mítica.
1: Apuntada queda, també. Vinga, va.
7: Bona tarda, Héctor.
1: Què tal?
7: Jo estic entre dues.
1: Aviam.
7: Una seria la del vol de l'home ocell.
1: Home!
7: Que m'agrada molt, però potser per damunt d'aquesta encara ficaria la de S'ha acabat, dels Pets, però la versió acústica, la que vam fer en un concert.
1: Ostres!
7: Vinga, felicitats pel programa.
1: Merci, rei! T'he buscat l'acústica, però no la tinc per aquí, eh? Ah, em sap greu! Molts de vosaltres ens esteu dient els Pets, per suposat.
8: Hola, què tal?
1: Molt bé.
8: Som la família Cabanes Urmeneta i estem de camí a la Cerdanya.
1: Ah, mira, que bé.
8: Aquí hi ha diferents opinions.
1: Aviam.
9: A l'Empordà.
1: Sí.
8: Jo voto per Sort de tu, d'Auques Grasses.
1: Molt bé.
10: Jo Diumenge sense ram.
1: Vinga.
10: Sense ram.
1: Ara.
11: I jo Energia de Doctor Prats.
1: Que guai.
8: Bona diada.
11: Felicitats pel programa.
1: Merci. És totalment comprensible que hi hagi debat intern. Si una altra cosa no, però a Catalunya tenim música diversa, meravellosa, de tots els estils, i aquí els Catarres...
12: Tots els dies que vindran...
1: Amb una de les cançons d'aquest estiu, recordo de nou, eh? 25 de setembre, també amb Teràpia de Xoc, el retorn d'una formació mítica. Maria Jaume, en fi, Marcos, amb el Festú... El 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina. Per cert, el proper divendres aquesta dona treu àlbum, Miley Cyrus. A partir d'ara li hem de dir Miley, simplement. Això es diu End of the

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Nye, nye, nye, nye, nye, nye.
0: Ja tardes!
2: A RAC 105.

0: Per fer una cançó de l'estiu has d'agafar un nom femení, català. No, sembla, no? Amb la teva germaneta. La Olivia amb els tiets, la Marina amb els figaflaues, la Julieta amb Joan Dausà. Papi, posa-la al disc. I de fet, mira, aviso, faig petit spoiler. Demà, que és divendres, demà que sí, que és festiu, és la diada, tenim les novetats. Les novetats setmanals de RAC 105. No puc avançar massa cosa, però per aquí aniran una mica els trets. Ja us aviso. 608-7171-41.
1: 608-7171-41.
0: Avui al Ja Tardes preguntant-te quina és per tu la millor cançó en català de tots els temps. Bona tarda.
2: Hola, sóc el Roger i estem al cotxe amb la família cap a passar el cap de setmana a la Costa Brava.
0: Molt bé.
2: I no ens posem d'acord, però per mi una de les millors és La Reina al Gel de Sang Traït, Tirant Enrere. Gràcies.
3: Hola, sóc l'Arnau i estic amb la meva família a punt d'anar a passar un cap de setmana també a la Costa Brava.
0: Ah, mira, ostres.
3: Tampoc no ens posem d'acord. I jo dic que és Jo vull ser rei dels pets.
0: Ah, mira.
4: Jo vull ser rei, ser per tu i els cap de...
0: Clar, jo vaig posant les peticions en ordre i potser acabo de caure que esteu tots junts al cotxe.
5: Sí,
0: no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bona cançó dels Pets, Jo vull ser rei, de l'any 1994. Què més ens dieu per aquí? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Em dic Tami i la meva cançó favorita en català,
0: sí,
6: és una mica de nostàlgia, perquè jo no soc catalana, jo soc de Brasil.
0: Ostres!
6: I la primera cançó a català que vaig sentir va ser Milionària, de Rosalía, i me va agradar molt. I va ser abans de canviar de país i jo tinc moltes bones memòries. Adéu.
0: Si us plau, un aplaudiment enorme i tant de bo més gent com tu, eh?
7: Ole tu,
0: sí, sí.
7: Ole tu.
0: Parla molt bé d'una persona que va a un altre país i aprèn l'idioma, tot i que sigui petitet en aquest cas, no? Com el català, doncs parla molt bé de tu. Oi, tant, gràcies. Vinga, Milionària, Rosalía, fent famós el català arreu del món. Així m'agrada, tu. Bones paroles les que va tenir també Aitana recentment al Palau Sant Jordi. Vinga, més peticions, 608-7141. Quina és per tu la millor cançó en català?
8: Arnau, la millor cançó en català, sens dubte, és l'himne del Barça. Això sí que és un himne.
0: Aviam, dues coses. No sóc l'Arnau, però tens tota la raó. Què t'has de dir? Què t'has de dir? Aquí un culer aferrim. Doncs no t'ho negaré, no t'ho negaré. En fi, per alguns, per alguns. No és l'única realitat de Catalunya, ja ho sabem. 608-7141, més cançons mítiques, emblemàtiques, en català. Què ens dieu?
9: Hola, bona tarda. Som l'Emma i l'Adrià i la nostra cançó preferida és...
10: Llença't de l'accent, Bustona.
9: Adéu.
0: Adéu. Ostres, doncs no l'he posat, no l'he posat. Tinc aquesta, que és d'aquest àudio.
11: Hola, Enric i companyia. Sóc en Joan, de l'Alt Empordà, la millor comarca que hi ha. Vinga, per mi la millor cançó, evidentment, és l'Empordà.
0: Molt bé.
11: Vinga, fins ara.
0: Espera't, que estic buscant ara el llençat. Que m'ha sabut greu, saps? Somriu i diu que no té... Aquí la tinc, va. Ara sí! Una de les que més heu anat repetint, s'ha de dir, des que hem començat el programa, a les 5 de la tarda. Programa dedicat especialment a la música catalana i la de missatges que tenim per aquí és una autèntica bajanada. Ja saps, digue'm quina és per tu la millor cançó en català. Tot això et deixo amb David Guetta, una de les darreres del francès, amb dues veus estel·lars. D'una banda, Teddy Swims, de l'altra, Tones and I. Animant aquesta tarda de dijous amb això que ja tenim per aquí, que es diu Gone, Gone, Gone.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Mary Shore.
7: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
7: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
7: Tot i que aquesta altra...
10: M'avorraria sa memòria.
7: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què?
12: Torna la Mercè de RAC 105.
7: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
12: Marcos.
7: Els Amics de les Arts.
12: Maria Jaume.
7: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
12: Teràpia d'això.
13: Sense tu, jo no puc.
12: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
7: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
11: Com dius?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. Ja tardes.
14: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Un xarrupet, va, de festuc. No és tequila, és festuc. A certes hores... T'ho compro si són les 5 de la matinada, que confonguis el tequila amb el festuc, però està complicada la cosa. Marcos, una altra de les grans sensacions d'aquest estiu i un artista tremendo que només fa que créixer i que tindrem el plaer de gaudir en directe el 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Mercè de RAC 105, amb Marcos, com et dic, amb Teràpia de Xoc, Maria Jaume, els Catarres, els Amics de les Arts, no t'ho pots perdre. Dit això... Seguim repassant els vostres àudios. 608-71-71-41. Estem repassant quina és per tu la millor cançó de tots els temps en català. Aviam, què tenim per aquí? Hola, hola.
1: Bona tarda, Héctor. Soc la Roda. Escolta, per mi...
0: Si noteu la veu una mica filtrada és perquè l'he passat per un programa perquè soni millor, perquè hi havia molt de so de fons. En fi, aquí tenim la Roda.
1: Les cançons que em marquen perquè és com un himne de força i de positivitat.
0: Ahà.
1: És la del Seguirem ballant, de Doctor Prats.
0: Boníssima.
1: No, por supuesto que Boig per tu és mítica.
0: Clar.
1: Però aquesta em dona molta força i res. Vaig a veure la meva mare que està a l'hospital, que la... quan que l'estimo moltíssim i que sortirà segur, val? Vinga, un petó fort.
0: Segur que sí. Gràcies, Roda. Gran cançó que proposes i un petonarro i una abraçada enorme per la teva mama, que segur que es posa estupenda. Més missatges.
2: Hola, bona tarda. Mira, som en Carles, l'Aniol, en Biel i l'Irene i estem també anant cap a càmping.
0: Sí.
2: I la cançó que triaríem nosaltres és Pingüins, de Dan Peralbo i El Comboi.
0: Oh, boníssima.
2: Una abraçada, felicitats pel programa.
0: A vosaltres. Adéu-siau.

0: haig de reconèixer que he descobert aquesta banda fa relativament poc, fa un any o així, i la veritat que estic encantadíssim i enamoradíssim de Dan Peralbo i el Comboi. Són de Torelló i fan una música brutal, un disc tremendo que us convido a tots i totes a escoltar. Més missatges, aviam. Hola.
1: Bona tarda, em dic Santiago.
0: Sí.
1: Truco des de Castelló.
0: Molt bé.
1: I jo crec que la cançó de tots els temps és Com una lluna a l'aigua, de Charango.
0: Molt bé.
1: Bona tarda.
0: Adéu-siau.
1: Felicitats pel programa.
0: Merci, rei. Vine aquí, balla amb mi, balla com una
2: lluna a l'aigua. Hola, bona tarda. Aquí en Jordi des de la C58, com sempre. Espero que hagueu tingut un bon estiu.
0: Sí, home, sí.
2: I per mi una de les millors cançons de la música catalana de tots els temps i que em porta molts records de quan a l'institut,
0: sí?
2: És La presó del rei de França, d'Elèctrica d'Arma.
0: Oh.
2: Vinga, una abraçada.
0: Apa! Quin tio, tu. Bons records, eh? Home, haver dit alguna anècdota, no, ja que estàs... Sempre benvinguda, la cançó La presó del rei de França. Doncs va, digue'm quina és per tu la millor cançó en català de tots els temps, amb la Diada ja a la vista, demà, dia festiu, si estàs d'operació sortida, precaució a la carretera, bona música i bons aliments. La bona música la posem amb Gracie Abrams i el seu gran èxit mundial. Sona aquí a RAC 105, el Ja tardes, i es diu That's So True.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Matina Codina, bé!

0: les ràtios, els cursos, les orientadores i l'ASPAT. Hi ha d'hores, mancades, recursos i de personal. Estrès, nerviosisme, ansietat, els nens desatesos, a classe som 30. I l'aula, calenta, volíem, escola, tenim barracons. Els profes n'estem fins als cul.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.
2: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
2: Aquest és el so. RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
3: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
4: Hi, this is Jenny.
2: No podràs canviar d'emissora.

0: Sí, la cançó està molt bé. Ja ho era la que feien simplement els Tame Impala, i aquesta nova versió amb la col·laboració de Jenny és la que li ha donat l'empenta definitiva a aquest Dràcula, èxit tremendo que evidentment no hi podia faltar a una programació com és la de RAC 105, i per això te la proposem. Nova tarda de dijous, segurament molta gent al cotxe.
1: Sí,
0: no? Agafant aquest pont llarg, precaució a la carretera, bona música. I també, evidentment, els vostres missatges. El número al WhatsApp, el de sempre.
2: 608-71-714.
0: L'hauries de tenir ja apuntat, amb la doble A. Perquè et surti al principi de tot. Aviam, avui us pregunto quina és per vosaltres, ja que demà és la Diada Catalana, quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps. Hola.
3: Hola, RAC105. Estem aquí la Martina i jo,
0: sí,
3: i la família, que anem cap al càmping Delfín Verde. Per nosaltres, la cançó més històrica catalana,
0: sí,
3: és la de Sort de tu, de Oques Gràcies. Adéu, un petonet.
0: Ha dit Oques Gràcies, és que és veritat. Que guai. No hi ha res gratis, però estem... Home, hem de donar-li les gràcies, ja, evidentment. Els oques gràcies. A partir d'ara els hi direm moques gràcies. Que res, en breus, inicis d'octubre, que queden 3 setmanes pels 4 concerts al Estadi Olímpic. Veurem quina és la darrera cançó que ens canten. Aquesta podria ser una d'elles. Sort de tu, no és l'única persona que ens ha dit aquesta cançó dels Oques Gràcies. Avui estem repassant les millors cançons de la música catalana. Aviam, què tinc per aquí?
1: Clàies.
0: Hola.
4: Hola, bona tarda, Héctor. Soc la Mercè, de Santa Coloma. Escolta-me, de cançons catalanes m'encanten la majoria,
0: sí,
4: però que faci per la Diada m'agradava molt, m'agrada molt el vol de l'Home Ocell, de Sang Traït. Clar, jo sóc d'aquesta època. I d'ara més moderna, doncs també m'agrada la d'Escriurem, de Miqui Núñez, per exemple, i totes les que hem anat dient també. Per tant, jo crec que tenim una gran representació i molt bons artistes catalans.
0: Doncs sí.
4: I res, si em vols posar una d'aquestes dues, doncs endavant. Vinga, felicitats pel programa i bona Diada. Adéu. Doncs
0: te la poso. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Gràcies a tu, bonica, per cert. Escriurem història aquest dissabte. Potser m'he passat una mica, però que ens ho passarem genial, ja t'aviso que sí. Dia 12 de setembre, amb l'Ernest Codina i amb l'Enric Font. Festa i de les grosses en la gira 105. L'estiu que ja sembla que s'acaba, però la bona notícia és que encara tenim dates de la gira 105 que no s'atura. I com et dic, la propera parada és a la Roca del Vallès. Aquest dissabte, 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font a la festa major a la carpa de la plaça Sant Jordi, amb cançons com aquest, Moving to the Sun. També cançons com aquesta, Quevedo, que no hi faltarà, home, per favor. Així que t'esperem a partir de la 1 de la nit. Per donar-ho tot amb els millors temes, no t'ho perdis, aquest dissabte 12 de setembre a la carpa de la plaça Sant Jordi de la Roca del Vallès. Ho organitza, com sempre, l'Ajuntament de la Roca del Vallès. I una altra que jo crec que no hi faltarà és aquesta. Atenció.
5: Yo guys,
6: what's up?
7: Another.
8: RAC 105.
9: No podràs canviar d'emissora.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor?
2: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
3: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
4: A RAC 105.

0: No vaig poder anar a cap dels concerts d'Aitana, els 4 del Palau Sant Jordi, però segons l'Albert Buscarons, que sí que va tenir el plaer d'anar-hi, aquesta va ser una de les cançons que tothom va cantar ple pulmó, més fins i tot, mira el que et dic, segons l'Albert, i és paraula de Buscarons, més que el Superestrella. Imagina't, Connexió Psíquica, i de fet som de les poques ràdios que la posa, cosa que no entenc, però sí. 608-71-71-41, Aitana, amb el Connexió Psíquica, per seguir repassant quines són per vosaltres les millors cançons en català de tots els temps, amb la Diada a la vista. Hola!
1: Hola, Enric Font, sóc el Gabriel i a mi la cançó en català que m'agrada més és la de Bona nit dels Pets. Oh. Adeu!
2: Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Oh. Deix que et porti en braços fins al llit.
0: Aviam, que si Catalunya té la millor nana de tots els temps, es diu, i no passa absolutament, absolutament res. Molt bé. Els Pets tornen a sortir per aquí. 608-71-741. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què tal?
3: Doncs per un dels millors grups en català és La Gossa Sorda.
0: Sí?
3: I la millor cançó per mi és La Nostra Sort, Vianants, entre d'altres, del mateix grup. Així que aquí ho deixo. Que no se sent massa per la ràdio, però a mi m'encanta. I em dona molta marxa.
0: Oh, i tant.
3: Doncs una abraçada i que tots passeu una molt bona diada.
0: Igualment, un petó per tu. No és cap de les que m'has dit, però és la que he enganxat aquí, de La Gossa Sorda. No tenia cap altra. Els camals mullats. Va, què més ens dieu? Hola.
4: Hola, sóc la Valentina de Sant Cugat.
0: Sí?
4: I, sens dubte, la meva cançó preferida en català és Guapíssima, de Banda Neon.
0: Home!
4: Adéu, bona tarda.
0: Adéu.
5: Hola, bona tarda. Doncs per mi la cançó, diguem catalana, perquè és catalana 100%, és la de Coti per Coti, de Tallets. Aquesta no es pot negar, és que porta el ritme i tot català. Català, que això no hi ha res.
0: Res de res.
5: I, bueno, volia dir això, que feliç diada per tots, que vagi a tots molt bé i disfruteu d'aquest supercap de setmana llarg que ens presenta per davant.
0: Vinga, igual per
5: apa,
0: tu.
5: Apa, adéu-siau.
0: Adéu-siau.
6: Hola, RAC 105. Soc la Georgina de Palafolls i demà faig 10 anys.
0: Ostres!
6: Una de les meves cançons preferides és Sort de tu, de Ucas Gràcies. Gràcies, adéu.
0: Adéu-siau. 10 anys fas ja, primera dècada. I a més, fer-ho a la diada, doncs, no sé, és com especial, no? Que guai. Doncs felicitats ja, t'ho avanço. Demà disfruta i gaudeix molt del dia. Aquí tens els Oques, no ets l'única que la demana.
7: Hola, Enric. A mi, la meva cançó preferida catalana és la de Sort de tu, d'Oques Grasses.
0: Aquí la tens.
8: Em dic, com et dius?
0: Com et dius?
7: Em dic Dani.
0: Hola, Dani.
7: Felicitats pel programa.
0: Merci, crac.
9: Hola, sóc el Jaume de Can Batista Subirats.
0: Què tal?
9: Escolta, per mi una de les millors cançons en català, sens dubte, és El pobre pagès, de l'Àxel Bustó.
0: Home, el pagès!
9: Vinga, felicitats, adeu.

Estem fent un gran homenatge, jo crec, a la música catalana en aquesta edició del Ja Tardes. Amb la... anem a dir la Mercè no, encara falta una mica per la Mercè. La Diada, demà, demà la Diada. Que, per cert, no hi haurà matina Codina, però sí que hi haurà programació. Estaré jo pel matí, després està l'Arnau Molet, aprofito per dir-ho. També l'Enric Font s'hi passarà per la tarda per acompanyar-vos en una jornada sempre, sempre, sempre històrica com és la Diada catalana. Família, una última cançoneta per arribar a les 8. Canviem de registre, deixem una mica de banda la música catalana i us proposo aquesta cançó que a mi em va fer vibrar moltíssim en el seu dia i segur que tu, que ets a l'altra banda, també. Floraida i Sia, Wild Ones, apa!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra, ve a Tana Carrefour.
3: Gaudeix per ser del club amb el 2x1 del iogurt grec natural Oikos pack de 4. Si en compres dos, acumules 2,45 € al pròxim Secastalvi. I això són calarons per tu? Fins al 23 de setembre.
4: 45.712.
5: Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
7: Citroën.
6: Condicions a citroen.es.
8: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
9: Potser aquesta?
8: O bé aquesta?
10: Diumenge sense drama.
9: I què me'n dius d'això?
10: Segurament t'estimo.
8: Tot i que aquesta altra...
11: M'avorraria sa memòria.
8: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
12: Què?
13: Torna la Mercè de RAC 105.
8: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres,
13: Marcos,
8: els Amics de les Arts,
13: Maria Jaume,
8: i amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
13: Teràpia d'això.
14: Sense tu, jo no puc.
13: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
8: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
15: Com dius?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
13: Amb el suport de AM Benit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.

0: mica de canya, de contundència, Bibi Rexha. Agafant una mítica dels Faithless, aquell insomnia li dona la volta i et fa això que es diu New Religion, que també, evidentment, s'ha convertit en un gran èxit a nivell dance aquesta temporada. A les 8 de la tarda, a les 8 del vespre, digue-li com vulguis. I aquí seguim a RAC 105 en una nova edició del Ja Tardes. Avui, si t'acabes de connectar, evidentment, com comprendràs, no hi és l'Enric Font, però està estupendament. M'ha dit, Héctor, agafa'm una mica el relleu, que demà torno, i avui no sé què tenia, la veritat, tampoc l'he preguntat. Però vaja, que us acompanyo fins al punt de les 9 amb el WhatsApp sempre obert, aquí al Ja Tardes, 608-7171-41.
1: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Demà és la diada, per tant, la pregunta era obligada. Quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps? Molts de vosaltres em dieu coses així.
2: Hola, som en Josep, l'Esperança i en Martí, que també estem anant de càmping cap a la muntanya.
3: Hola.
2: I la nostra cançó en català que ens agrada molt i fa molt família és Camins.
4: Mai no és massa tard per tornar a començar.
0: Però en aquesta primera intervenció, per obrir la llauna de les 8, intentaré buscar cançonetes diferents a les que m'esteu dient la majoria, i és curiós perquè em trobo com les dues Catalunyes. Per exemple, mira això.
5: Hola, sóc la Llum i estic al cotxe a la carretera, sí, perquè és una mica avorrit. I per mi la millor cançó de la història en català és Per què he plorat, de Maricel.
0: Ostres!
4: Per què?
0: I dic que hi ha les dues Catalunyes, perquè d'aquesta intensitat...
6: Hola, bona tarda. Per mi la millor cançó catalana és la mítica Flying Free.
0: Home! És que clar, a un altre tipus d'intensitat. És que clar, és catalana o no? És catalana.
7: Sí, sí, sí.
0: Ja
7: sí.
0: Està. Home. Vinga, més missatges. 608-7171-41. Ja he dit que ara intentaria buscar cosetes diferents, com per exemple aquesta, que m'ha fet molta gràcia.
8: Hola, som la Gala i el Nord de Calaf.
0: És que mira.
9: I les nostres dues cançons èpiques...
0: Sí, èpiques, eh?
9: Són Papa, jo vull ser torero i Juerga Catalana, de l'Albert Pla. Gràcies, adeu.
0: Adeu.
10: Papa, jo vull matar toros.
0: M'encanta ser, no sé, un nen, una nena, i ser fan d'Albert Pla i del Papa, jo vull ser torero, eh? M'has dit aquesta, també. Sou els millors. Sou els millors, i punt. Vinga, va, més missatges. Quina és per tu la millor cançó catalana de tots els temps? Bona tarda.
11: Hola, sóc la Sofia i una de les meves cançons preferides, sí, i de les primeres que vaig escoltar en català, uh-huh, és Supermercat del Lil Dam.
0: Home!
12: Enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del...
0: Que bèstia, com ho va arribar a patar aquesta cançó, eh? Ara no recordo l'any, no sé si era el 2020, 2021... Ho dic així, pensant, però... I aquesta cançó, molta gent després va dir, ei, que jo m'he enamorat al supermercat, i històries precioses amb gent casada que es van enamorar a no, no sé si a la secció dels congelats, però al supermercat, en definitiva. Vinga, amics i amigues, seguim endavant. Nova jornada, nova tarda de Ja Tardes, valgui la redundància, a través de RAC 105. Ara, canviant una mica d'estil, petita dosi del ritme de la nit, amb Mojo, Leire, Hear Me Tonight.

0: de pencar i et ve de gust d'escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
3: Els teus desitjos són

0: aquí un altre dels darrers descobriments de RAC 105. El seu nom és Adela, que no Adele, no us confongueu, i això es diu Ain't in LA. Vinga! I aquí seguim, nova tarda. En aquest cas de dijous, no hi és l'Enric Font, avui l'estem substituint, l'Héctor Huguet des de l'altra banda, per rebre tots els vostres missatges. El número de sempre, 608-7171-41. La pregunta avui, demà, que és la Diada Catalana, doncs és evident, quina és per tu la millor cançó en català? Aviam què ens expliqueu.
1: Hola, Rex 5. La meva cançó preferida en català és de Tomeu Penya, em matareu, sí, ja sé que és mallorquí.
0: No, home, no.
1: Però Ell és dins un riu, seria la meva cançó preferida.
0: Boníssima!
1: I com em tatxareu, perquè és de Mallorca...
0: Que no, home, no, reina.
1: Diria que Ginestà.
0: Sí?
1: La que diu... T'estimo tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. La d'aigua a Viladrau.
0: Preciosa, també, molt maca. Clar, és que és aviat, no? Ara per posar Ginestà al top de la música catalana, però jo crec que amb el pas dels anys, el pas del temps, segur que acaben tenint un espai rellevant, més que gran en la història de la música catalana, com a mínim en aquests darrers anys. Doncs aquí tenim una de tantes, t'estimo tant. Vinga, família, ja saps, 608-7741. Avui al Ja Tardes us preguntem quina és per tu la millor cançó catalana o en català. En aquest cas ha sortit Tomeu Penya. De la teva vida. Doncs va, explica'ns-ho i jo, mentrestant, doncs hem acabat una mica d'estil amb la que ha estat, clarament, una de les grans cançons de l'estiu, ben animada i al ritme de Ugel, el gran protagonista d'aquest

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
0: L'estiu s'acaba, però la gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.

0: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
1: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
2: Nye, nye, nye, nye, nye, nye.
1: De tardes!
3: A RAC 105.

0: o tàntric fins i tot, amb el Michiko de Jason Derulo i DJ Goja. Família, avui que estem parlant i preguntant-vos per quina és la vostra cançó preferida en català de tots els temps amb la Diada demà a la vista.
1: 608-71-7141.
0: Evidentment, haig de recordar-vos una cita obligada en breus. Torna la Mercè de RAC 105. Divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina amb l'actuació, per exemple, mira, dels Catarres. Clar, aquesta ha estat una de les cançons de l'estiu, el diumenge sense drama, però què me'n dius d'aquesta? El festuc de Marcos també el tindrem en directe a la Mercè de RAC 105. Els Amics de les Arts tampoc s'ho perdran. Una altra de les cançons de l'estiu, eh? Per què escollir quina és la cançó de l'estiu si les pots gaudir totes juntes a la Mercè de RAC 105? Maria Jaume també hi serà. I el retorn d'una de les bandes, una de les formacions catalanes més estimades dels darrers temps. Tornen els Teràpia de Xoc.
2: Sense tu, jo no puc.
0: Així que no t'ho perdis un any més. RAC 105 et porta els grups del moment per viure la millor festa major de Barcelona. Perquè la visquis com mai. Divendres, apunta la data, 25 de setembre. Des de 2:15 de 9 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Torna

seva de RAC 105 amb el suport de AIM, Avinit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia. L'any passat va ser estel·lar i aquest any no serà menys. Seguim endavant, ara al ritme dels Shivers, d'Ed Sheeran.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Rosalia.
4: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalia Motomami.
5: Bravo!
6: Aquí estem, aquí estem.
7: Aitana.
8: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
3: Leire.
9: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
10: Alfred García.
11: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recordat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
3: Bravo.
11: O sigui,
3: que...
10: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
12: Ja, sempre havia volgut dir aquesta frase.
10: RAC 105.
1: Som a tot arreu.
10: També a YouTube.
1: RAC 105.
10: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
10: Aquest és el so.

0: el proper divendres, una setmaneta per conèixer tot el nou disc esperadíssim al desè, de fet ja, de la trajectòria de Miley Cyrus, que a partir d'ara no vol que li diguin Cyrus, simplement Miley. Un disc que s'anomenarà Bass Persuades, igual que aquesta primera cançó que ens presenta, el primer avançament del futur treball d'estudi de l'americana. Família, seguim obrint el WhatsApp. El número, el de sempre.
1: 608-717-141.
0: Avui us preguntem, donat que demà és la Diada Catalana, quina és per tu la millor cançó en català de tots els temps, almenys per tu, per la teva història, per la teva vida. Hola!
2: Ei, Héctor, bona tarda.
0: Hola!
2: Hosti, quina il·lusió escoltar-te aquí al Ja Tardes.
0: Sí, avui sí, avui sí.
2: Doncs mira, va, al fil de la petició que ens fas avui,
0: sí,
2: crec que una de les cançons més boniques que he escoltat mai en català és La gent que estimo, d'Oques Grasses i Rita Pallès. La dedico a tot Catalunya, en motiu de la diada demà, a tots els catalans, però en especial al meu pare, que avui, 10 de setembre, fa 62 anys, i què millor que una cançó per a la gent que estimo, doncs, pel meu pare, per la família i, com dic, per tot Catalunya. Vinga, que vagi bé, una abraçada.
0: El teu pare té molta sort. Oh. Merci pel missatge, maco. És increïble, eh? Queda res, un mes per l'adeu definitiu dels Oques Grasses, els 4 concerts a l'Estadi Olímpic, res, el dia 5, el dia 7, el dia 9 i el dia 10 d'octubre. Aquesta s'esperen 110.000 persones i, per què no, podria ser una de les cançons, si no la cançó amb la qual acaben la seva trajectòria. Pel teu pare, per tu i per tot Catalunya, els Oques, la gent que estimo. Per tu.

0: pantalla a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
1: A RAC 105.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele. Ja Tardes.

Si mai us proposeu dir-li a algú t'estimo, jo us recomanaria que deixeu de banda el segurament. Que queda una mica lleig, no? Segurament, m'ho haig d'acabar de pensar, de decidir, no? Els ho permetem només als Amics de les Arts, que ens han deixat una de les grans cançons de l'estiu, i recordo de nou que podreu viure en directe al seu concert el 25 de setembre a la Mercè de RAC 105. Amics, amigues, gent de RAC 105, salutacions de part d'Electroguet. Arriba el moment de tancar la paradeta, tancar una nova edició del Jatardes. Demà, dia festiu, recordo, programació especial. No hi haurà ni matina codina, però sí que hi haurà programació. De fet, estarem allà els locutors de RAC 105 acompanyant-vos en un dia festiu. Jo hi seré pel matí, després hi serà l'Arnau Mulet i per la tarda l'Enric Font, que demà s'apunta a la festa de RAC 105. Simplement, donar-te les gràcies per la participació i que vagi genial aquesta diada. Precaució a la carretera si sortiu avui, i que vagi molt i molt bé demà i, vaja, el pont llarg en definitiva. Una abraçada, et deixo amb Marvin Gaye de Charlie Puth. Adéu-siau! Let's move!

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

0: tu. RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: el 6 de maig de 1986.
0: I el número de la sort, el...
2: 11.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: La teva música.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Cagueu els avions. Jo una vegada
2: hi va ser xulíssim. Jo sí, per norma. Fixa't, Mònica Bosart, o sigui, cagueu els avions, no? Ella si presentés ara mateix als matins de TV3, seria la pregunta que faria els espectadors.
3: Sí,
2: cagueu els avions? Tu no l'ets.
1: Per què no? Segur que participaria molta gent.
4: Ah, el Cazorla va fer caca en un avió just quan enlairava.
3: Mentre s'enlairava, Mònica.
4: S'havia d'agafar les parets i tot.
3: Estava, tot l'avió estava assegut, llums tancats, i jo estava molt apurat, i al final vaig dir, bueno, tu sí, això no és enlaire, jo hi vaig anar corrent, i l'hostessa em va dir, senyor, no puede levantarse, i vaig dir, que me cago. Ah.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Catalans.
2: Aquest any sí.
1: Ara sí. Ara és la bona.
2: Ara més que mai.
1: Ara ja sí. Que sí, que de debò que sí. Ara ja és l'última. I de veritat que sí.
2: Som
1: que
2: conscients sí, que fa mandreta sí, una mani quan el dia 11 cau en pont.
1: Però aquest any no podràs dir que no. Ara és l'hora d'anar a la platja.
3: Ara entenc perquè aquest anunci que has posat no diu res de la samarreta, perquè no fa falta, no?
4: No, clar.
3: Estarem a la platja. Per tant, les sigles ANC podria ser Assemblea Nudista de Catalunya.
4: M'encanta.
3: Anem tots amb pilotes a la platja.
4: M'encanta.
3: Assemblea Nudista de Catalunya.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.